0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, Porta d'Espanya. 95.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ceret, 88.2.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

sents encara la conversa de les barques.

0: Això és la vida, això és l'insomni. O ets algú, o no ets res.
1: Radio Arrels, són les 6.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui, doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, als relleus, a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus a la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que, al contrari, és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
5: Radio Arrels, a Toluges, 95.
6: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

El meu cor també viu enamorat, sí, d'un arbre molt més fort que el roure, més verd que l'alzina, més alt que el faig, més valent que cap més arbre nostre.

fi les hores dels matins de fred i acompanyi el vol dels ocells que com elles s'hi ajoquen. Cançó del capvespre blavós i roig,

cançó de tothom que li duu sou, perquè arreli més i més encara, venen dins de l'ànima d'aquest bosc

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cop té coses de creure. Per designar els pèls que creixen sota el nas, a dalt dels llavis, en català tenim dos mots, mostatxo, que prové de l'italià mostatxo, i també tenim bigoti. L'origen de bigoti és incert, però ens agrada recordar les propostes del mestre Coromines. Podria venir del contacte dels espanyols amb els pobles germànics en temps de l'imperi de Carles V. Els alemanys tenien el costum de pentinar-se el mostatxo tot dient «Bigot, bigot, Déu meu, Déu meu!» I els espanyols s'haurien cregut que parlaven del mostatxo, del bigoti. Vingut d'Alemanya també, a començ del segle XVIII, el brindis. Sí, quan aixequeu la copa de cava per Nadal o per un aniversari. I bé, seria una deformació de «ich bring dich», que significa textualment «tu porto, tu ofereixo». Una fórmula tradicional alemanya quan aixequen els beires i els fan dringar. «Ich bring dich, brindis». I els catalans, inspirats pel castellà, també fem servir el verb brindar. Salut i força al canyut!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, el Soler, 95.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
8: Bé, el jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
7: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
9: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els republicans hi havien votat en contra, el Rassemblement Nacional i la França Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
7: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
6: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades. No? I la regió és soci d'aquest projecte amb l'Universitat de Vic, amb l'Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
7: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabater i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
10: Una de les activitats va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
11: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
7: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
12: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui, doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, els relleus a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus de la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
4: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
13: Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: El cas de diversos comerciants de Perpinyà en contra de la instal·lació d'un magatzem Cultugà a Perpinyà Sud continua endavant, i precisament avui dimecres hi ha un procediment d'apel·lació a Montpeller per veure, en tot aquest cas, si té dret Cultugà a obrir aquesta botiga a la zona on hi havia l'antic Decathlon al sud de Perpinyà. A aquesta hora podem saludar l'advocat que està defensant els comerçants de Perpinyà contra aquest magatzem Cultugà, que és el Mateu Pons. Bon dia.
14: Bon dia.
7: Com deia, avui aquest procediment d'apel·lació a Montpeller, com hem arribat fins aquí a aquest procediment?
14: Doncs, de fet, hem obtingut en febrer una sentència del Tribunal de Perpinyà que feia tancar Cultura. Cultura ha tancat durant quasi un mes i després ha tornat a obrir, però ha tornat a obrir sense fer anul·lar aquesta sentència o sense fer-la modificar. I doncs havia fet Cultura apel·lació davant del Tribunal d'Apel·lació de Montpellier contra aquesta sentència de tancament de Perpinyà. I el procediment segueix i nosaltres el que hem fet és que demanem al primer president del Tribunal d'Apel·lació de Montpellier de constatar que Cultura no respecta la sentència del Tribunal de Perpinyà perquè s'hi ha tancat durant un mes, com tothom ho sap, ha tornat a obrir sense haver fet anul·lar la sentència i demanem doncs, a aquest primer

0: deies l'opció que demaneu, que és que diguem que es tanqui ja tot i que no hi hagi més opcions, diríem, però quines decisions podria prendre el jutge avui?
1: Bé, el jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació. I doncs, dins aquest, si constata això, que normalment hauria de constatar, perquè tothom ho sap, és un secret per a persona que Cultura ha tornat a obrir, sense tenir una sentència que li permetia de tornar a obrir, doncs hauria de tancar, d'arxivar el tema de l'apel·lació i doncs quedaríem únicament amb aquesta sentència de tancament del Tribunal de Perpinyà, sentència que paral·lelment intentem fer executar de manera forçada a l'encontre de Cultura i això és la raó per la qual hem fet un judici davant del jutge de l'execució dilluns passat perquè el jutge de l'execució de manera forçada faci tancar Cultura.
0: Clar, precisament aquí el que dieu és que Cultura ara mateix, vull dir, està obert sense permís, i de fet amb una decisió judicial en contra, i dilluns veu anar un jutge, en aquest cas a Perpinyà, per dir que estava passant això una mica, no? Què us va respondre aquest jutge de Perpinyà?
1: Doncs, de fet, Cultura va venir a l'audiència i va demanar un report de l'audiència per poder desfendre. Doncs aquest li va ser atorgat perquè és una pràctica normal i doncs tindrem una altra audiència en juliol dins aquest objectiu.
0: Doncs n'estarem pendents i en tot cas avui hi ha aquest procediment al Tribunal d'Apel·lació de Montpeller per decidir si cau aquesta apel·lació de Cultura amb aquesta decisió judicial, doncs, que no podien obrir a Perpinyà, al sud de Perpinyà, una decisió que de moment l'empresa no està complint. Mateu Pons, advocat en aquest cas dels comerçants de Perpinyà, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Radio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 17 de juny del 2022, Marion Skoda guanya el primer Eufòria. La cantant nascuda a Baix el març del 2001 va començar a estudiar la música amb 5 anys. Concretament, és formada en cant clàssic, cant modern, violí i piano. A l'universitat, Marion Skoda va cursar logopèdia. El 2016, amb 15 anys, va fer el seu primer enregistrament professional al costat d'Antoni Tolmos, amb la cançó Nadal al teu costat, després de guanyar un concurs. L'any següent participa al concurs Sona Nou, formant un duet, Marion i Gabriel, amb el guitarrista Gabriel Lloraki Vázquez. Quan tenia 18 anys, va publicar el seu primer single, 8 de març, compost amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb lletra de l'escriptora Maria Mercè Marçal. L'any 2021, quan tenia 20 anys, publica el seu primer treball discogràfic, titulat Tal com havia de ser. Finalment, el 2022, va participar en la primera edició del programa Eufòria de TV3. Com a guanyadora, va signar un contracte amb Música Global. Va rebre el Premi En The Rock 2023 a la millor artista revelació. Escoltem la cançó Et deixo la mà, de Mariona Skoda.

0: Fins aquí el tema Et deixo la mà de Mariona Escoda.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Alain Teixidor, de Perpinyà, jugaire i després entrenador de l'USAP del 1995 al 2000, amb una final del Campionat de França perduda davant l'Estadi Francès el 1998. I l'any següent arriba a les semifinals de la Heineken Cup. L'any 2000, després d'una sèrie de mals resultats, Alain Teixidor presentava la seva dimissió. Així ho explicava a Ràdio Arrels.
4: Quan fas una cosa així com la Sombufeta, cal estar entusiasta, cal tenir ganes. La gana dura un cert temps. Ara fa 10 anys que estic a l'USAP amb els juniors i 4 amb la primera. I ara era fotut i tenia pas les ganes de l'entrenament i quan tenies pas ganes te cal arrestar.
5: Aquesta pèrdua de ganes és degut al resultat del campionat, és a dir, 5 desfetes i només 4 victòries?
4: No, perquè és pas així que cal veure aquest debut de Cesú. Aquest debut de Cesú s'hem qualificat en bouclier europea, en Copa de França, i després hi ha el campionat. No, fa que hi ha molt temps que estic aquí. Per perdre o guanyar fa partir del joc. El primer any que som entrenat a l'USAP s'hem guanyat i s'hem perdut. Si, el que hi ha és que quan tens una gana enorme d'entrenar de perdre i de guanyar fa pareix i quan tens pas ganes tot te dona ganes de partir. Doncs ara som dimissionat perquè en tenia pas més ganes.
5: Per tant, té pares a veure el fet que dimitiu amb la victòria ajustada de l'USAP davant d'Aurillac, en el qual el públic va ser una mica enfadat davant del joc de l'USAP. Té pares a veure?
4: Escolta, jo quan faig qualcom és jo que ho faig. El públic és el públic, jo soc jo. Jo quan vull fer qualcom, ho demani pas la permissió en els altres. El públic fa el que vol i jo contra això hi puc pares. Si tenen ganes d'aplaudir, aplaudeix. Si tenen ganes de xiular, xiula. Per contra, jo tinc ganes de partir i me'n vaig. S'han demanat la permissió a ningú. Ho s'han dit al president dues o tres vegades. El president me deia que no. I doncs la dernera vegada li s'han pas posat una condició, li s'han dit que dimissionava.
3: Gener 2000, Alain Teixidor dimitia com a entrenador de l'USAP. Poc després, aniria a Itàlia a entrenar l'equip de Treviso.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui, doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, als relleus, a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus de la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
3: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
4: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
5: Som a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord i en els últims episodis, aquí amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, hem estat parlant de la cobla, primer la cobla de joglars i després hi ha una cobla diferenciada rossellonesa, però, de fet, molta gent té associada la cobla a una dansa i aquesta dansa és la sardana. Per això avui volem centrar-nos una mica en el que és aquest tipus de cobla. Oriol Lluís Gual, Pere Jordà, bon dia als dos.
6: Bon dia.
7: Doncs sí, per fer la continuació del que havíem pogut dir, la cobla rossellonesa es crea aquí a casa nostra en 1857, que és la cobla de sis músics que continuarà tal qual fins al 1914. Ella evolucionarà en paral·lel del que anomenarem les cobles de sardanes. Però fins llavors tens cobles del Príncep d'Empordà que venen aquí a Serret a tocar i cobles de Perpinyà que van a tocar. Perquè toquen el mateix repertori, el mateix nombre de músics, vull dir, és exactament la mateixa cosa. I potser costa menys car a gent de Figueres de fer venir una cobla de Perpinyà o de Serret que no pas a gent d'Estagell de fer venir gent de Perpinyà. Donc, vull dir, això tothom juga junt. A partir dels anys 50, amb el desenvolupament també de la sardana, les cobles comencen a canviar, el repertori canvia. Les cobles nord-catalanes no toquen cap sardana. Toquen balls, toquen el contrapàs, toquen músiques tradicionals, balls, xotis, el que sigui, no toquen sardanes. Donc, sis és suficient. Aleshores que, a l'Empordà, es comencen ja a fer sardanes per un xic més de músics. Es veu ben bé aquesta diferència i cap allà 1900, Perpinyà, Serret, fan venir l'antiga pep de les cobles, l'antiga pep de Xins, de Figueres, les fan venir perquè és prestigiós. Venen a fer concerts, balls, i quan la gent començarà a ballar sardanes, són més aviat gent, com escrivia l'Albert Magnac, de Tras los Montes, gent catalans que han vingut aquí per la feina, que ballaran sardanes. Però avui no parlem sardana. Avui parlem d'aquesta evolució, en paral·lel. I ja cap allà 1910 es posa... I aquesta pregunta ja comença a sortir de gent que diuen les cobles de sardanes a 11 músics és bé, eh? I troben que les nostres són petites, de 6 músics. Però 6 músics només en paga 6, no? Costa menys car. Bé, hi ha tota una història també darrere que es posa en plaça. Primera Guerra Mundial, les cobles es paren. No tornen a agafar directament en 18. Comencen, però és bastant complicat. S'estructuren la segona cobla rossellonesa en 1921. Sis músics encara. El tible, la prima, dos, desapareix i és la trompeta que el reemplaça. I el contrabaix comença a aparèixer dins les cobles a la plaça del trombó baix de metall que hi havia. Ens quedem a sis... Comencem a mirar un xic que passa de l'altra banda i el repertori comença a evolucionar lleugerament.
1: Sí, de sis, de mica en mica es passa fins i tot algun s'atreveix a afegir un músic, dura poc, sobretot per temes econòmics. Doncs tindríem al nord una prima, dues tenores, una trompeta, ja que ha substituït el cornetí, un baix de metall i el contrabaix. Bon, més o menys aquí tindríem la formació estable o més habitual. És en el mateix moment on la cobla de sardanes també comença a implantar-se a Barcelona. I de 10 músics que tenia, algun comença de tenir-ne 11. Bon, també en aquesta dècada del 1920 és l'època meravellosa de compositors com el Garreta. Doncs, la cobla de sardanes, de moment encara és quelcom que es coneix, que els músics del nord coneixen, però no deixa de ser una curiositat. Algun potser adaptarà la Santa Espina o el Portoploro del Pep Ventura, precisament, però adaptant de 10 o 11 músics aquest repertori. Una peça o un parell de sardanes per una cobla rossellonesa, senzillament. I caldrà esperar, és a dir, començarà l'implantació de la sardana i, per tant, l'evolució cap a la cobla de sardanes després del 1945, després de la liberació, d'un banc per la presència de refugiats, d'exiliats, de la guerra dels Tres Anys, i també l'impuls particularment del Vallespí estant, però no només, podem citar els foments de Ceret, de Banyuls, que tenen interès per aquest repertori, que és repertori escrit expressament per cobla, el Garreta, els germans Saderra i Puigferrer. Evidentment, cal pas descuidar la presència del Pau Casals, i qui més em deixi, la nissaga del Serra, pare i fill. Tot això és un repertori extremadament ben escrit, però que evidentment queda millor quan es toca amb el nombre de músics adient. I doncs, malgrat tot l'evolució, diguem-ne, de la cobla rossellonesa cap a la cobla de sardanes, de 11 músics, serà llarga. La primera cobla nord-catalana de sardanes és la Perpinyà, constituïda en bona part, si no en majoria, per justament catalans exiliats, que se'n deia Perpinyà però que era basada a Pollestres. I doncs això és prou d'hora, molt finals dels anys 40, principis dels anys 50. Però, a part d'aquesta cobla, caldrà esperar l'any 1979 que la primera cobla, en fi, que la cosa comenci, es vegi que comença d'arrelar de debò. I, doncs, 1979-1980 és la creació de la principal del Rosselló, que encara existeix, de la qual jo mateix soc Flavio Leira, perdoneu la promoció, i el que acabarà d'enterinar la cosa és la creació de la cobla mil·lenària 10 anys més tard, l'any 1989. De fet, l'última cobla que es quedarà rossellonesa, per dir-ho d'alguna manera, seran els Casanoves, que malgrat tot hauran augmentat de 6 o 7 músics, hauran passat a 9 músics, però a principi, justament després de la creació de la mil·lenària i durant la dècada del 1990, adoptaran definitivament el nombre d'11 músics com a cobla de sardanes.
5: Per tant, ara, les cobles que queden a Catalunya Nord són totes de sardana.
1: Sí, sí, sí, i tant. De cobla a l'antiga, per tradició ja no en queda. Evidentment que es pot recrear el repertori, que és el que vam fer amb la cobla rossellonesa quan es va tornar a trobar les partitures de cobla de les obres per cobla del Deodat de Sèvres, però són recreacions i encara no són amb instruments d'època. Encara queda per fer.
7: És veritat que una cosa que no hem dit és que, per exemple, com de juglars, bon, tenim pocs rastres de com s'anomenaven, doncs. Tot el que són les primeres coves rosselloneses són coves amb sobrenoms. Els ferriols, els mates, hi ha un que es deien els lols, els pistolets.
1: De fet, malnoms de músics. Cobles familiars.
7: Cobles, right, aquí, familiars, amb el sobrenom de la família. Els mates, era el parc que es deia Mates, que va donar el Martí Mates, i ahir mateix ho va passar al Bermanyac, que era el net, que es deia el Bermanyac Mates, i doncs va continuar així. Entre les dues guerres, aquí són els noms dels cap de cobles que arriben. Tenim els Cortimates, tenim els Combogili, són els noms. I després, quan les cobles de Sardana apareixen, aquí són marques que arriben. Com deia el Pere, la principal del Rosselló, després tindrem la Milenària, la Tres Vents, totes aquestes coses, són noms de cobles que apareixen i que toquen sardanes. Això es viu ben bé. Per tornar a parlar de Perpinyal, del que deies, quan la gent arriba, és veritat que aquests fan una cobla de seguida 11, em sembla. Fan dos contractes i una cosa com aquesta, de memòria no ho tinc, i no funciona. I de 11 són obligats a tornar a passar, em sembla, a 6 o 7, i després de mica en mica tornen a pujar i tothom comença a seguir de pujar. Quan fan això canvien totalment amb el repertori, en parlarem a l'ocasió d'una altra emissió, però el repertori s'adaptarà també al nombre de músics.
1: Sí, en tot cas, per quedar-nos només amb la cobla i sense dir massa coses sobre la sardana que mereix un capítol sencer, en tot cas vet aquí el panorama de l'evolució de la cobla de juglars passant per la cobla rossellonesa i fins a l'actual cobla de sardanes, més o menys un teniu resumit.
7: Només faré una conclusió amb l'Albert Maniac, que l'Albert Maniac era un de Serret, un gran defensor d'aquestes cobles rossellonesas, que no va entendre, va pareil a les després de la Segona Guerra Mundial, perquè no en tenia el nou repertori. I va tornar a fer una cobla familiar amb el seu net, amb el seu fill, de 4 o 5, van fer 2 anys d'animacions, però no podia més tocar en cobla, perquè no s'hi trobava. Aleshores, que va ser un gran músic. I al revés, la seva figura va ser discutada durant molt de temps, perquè passava per ser el petit músic que tocava d'aquestes cobles rossioneses de casa nostra, i que no era d'una cobla principal, d'una cobla de sardanes que tocaven grans compositors. Avui dia espero que arribem a fer canviar les coses, perquè la figura d'Albert Maniac per entendre l'evolució de la cobla és fenomenal i capdalt.
5: Doncs hem fet aquest repàs als últims episodis de l'evolució de la cobla fins a arribar a aquestes cobles de sardanes. Moltes gràcies a tots.
1: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Arrels del Vallespí.
4: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
3: A Ràdio Arrels i amb el Centre Cultural Català del Vallespí estem presentant diferents associacions vinculades amb el CCCB i avui presentem l'Associació dels Amics de Sant Aniol amb el Quim Oliver. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Vosaltres sou una associació vinculada amb el CCCB, però que de fet sou els Amics de Sant Aniol. I això de Sant Aniol, on ho hem de situar?
5: Bé, de fet, és Sant Aniol de Guja, és un espai, diguéssim, que ara es diria interfronterer, però està en el cor de la Garrotxa, dintre de Catalunya del Principat. Està a poca estona i a pocs quilòmetres en línia recta de la que és la frontera oficial. És un territori aspre, de muntanya, que només s'hi arriba a peu, que és un gran privilegi. I allà, doncs, el nucli de Sant Aniol en si és una església romànica, amb la rectoria que té al seu costat, que ara s'ha transformat en refugi per excursionistes, que si vulgueu llavors ho explicarem, però aquest seria, doncs, el lloc on està Sant Aniol de Guja.
3: Per tant, el Vallespí el teniu a prop, però oficialment és Garrotxa, no?
5: Oficialment és Garrotxa, el Vallespí el tenim molt a prop. Hi ha qui diu que quan la frontera no existia, pràcticament tot era Vallespí.
3: Ja.
5: Perquè hi havia més tendència en relació al que és ara Vallespí i el que és Alta Garrotxa, que és on està ubicada Sant Aniol, que no pas ara, que, diguéssim, tot això es va acabar quan els habitants de la zona van haver d'abandonar el territori perquè no es guanyaven. Però mentre hi havia habitants a les cases, la relació no tenia fronteres.
3: Clar, precisament Sant Aniol, entenc que hem d'imaginar un antic nucli de població a on ara ja no hi viu ningú. Això era això, no? Era un lloc on hi vivien, no sé què es dedicava la gent que hi havia per allà. Era més aviat una ermita o era més, podíem imaginar, un vilatge petit?
5: Home, de Sant Aniol té una història llarga, diguéssim, des de la llegenda de Sant Aniol que fugint dels romans es va amagar a la vall de Guja fins que 900 o 1000 anys més tard els monjos benedictins d'Ardes doncs, es van amagar també a la vall de Guja perquè eren perseguits pels normands i allà van fundar un monestir. I això va ser el que va diguéssim, fer néixer la història que coneixem més recent de Sant Aniol. A partir d'aquí, doncs, tota la vall, com totes les valls de muntanya, com és el Vallespí Garrotxa, eren petits nuclis, eren masies, masos escampats, la masia del propietari, altres masos que eren com súbdits. Ara, a Sant Aniol, doncs, no hi ha vida, tan sols hi ha vida, diguéssim, en el refugi de Sant Aniol, des de fa un any, però la resta de tots aquells masos que havien existit en una vall plena de vida de gent que anava i venia per les muntanyes, no n'ha quedat res. Aquesta gent es guanyava la vida, doncs, amb una mica de ramaderia, molt poca agricultura, però sobretot es guanyava la vida amb el fer carbó, amb el carboneig de les alzines i roures i principalment de les muntanyes. Doncs quan el carbó es podia vendre a pobles i ciutats de les planes i aquest era el seu font de la seva indústria, diguéssim. No? Quan la indústria del carbó es va acabar, fruit de que va sortir el gas butà i altres energies, doncs a aquesta gent se'ls va acabar el que els donava vida. Era un complement de la seva autosuficiència que es va acabar a mitjan segle XX, per entendre'ns.
3: Clar, tota aquesta...
5: Perdona,
3: Tota aquesta zona, evidentment, ara és el que comentaves, que s'ha anat despoblant al final i és una cosa que ha passat a totes les zones rurals al final de Catalunya.
5: Exactament. És el clàssic que ha passat per totes les muntanyes del nostre país.
3: Vosaltres, com a associació dels Amics de Sant Aniol, què feu exactament en aquest nucli, doncs, ara despoblat?
5: Sí, mira, t'explico. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guixa és una associació una mica particular perquè tres dels seus socis són entitats. Són unes entitats que s'han conegut a Sant Aniol de Guixa gràcies al seu aplec tradicional. Començo pel començament. Aquestes entitats, hi ha el Centre Excursionista de Banyoles, hi ha Terra Aspra de Montagut, que seria, diguem-ne, el poble garrotxí més proper. I llavors hi ha una entitat que és del Vallespí, que és el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Sertans, que té la tradició de l'aplec. Aquestes tres entitats, els membres d'aquestes entitats, històricament ens hem trobat a l'aplec de Sant Aniol de Guixa, que és un aplec molt antic, des d'abans del Tractat dels Pirineus, i que tradicionalment doncs, ens hem anat trobant les generacions per mantenir viva aquesta tradició. Aquesta tradició és arrel, tal com he dit, de Sant Llorenç de Cerdans. Des de l'edat mitjana que hi havia com les pestes, la pesta negra, doncs es va fer una prometència des d'aquesta vila, dient que si se salvava de la pesta, la vila doncs, anirien en peregrinatge a Sant Aniol de Guixa, que era un lloc, per tant, on no hi havia frontera i on un lloc conegut de tradició religiosa pels vilatans de Sant Llorenç. Aquesta va ser arrel d'aquesta plec que centúries més tard encara se celebra. El passat 24 de maig es va celebrar i encara hi venen pelegrins i gent de Sant Llorenç de Sadans i del Vallespí i ens trobem allà doncs, amb gent de la Garrotxa, del Pla d'Estany i altres comarques gironines. Aquesta coneixença va fer que ens confluíssim una sèrie de gent que té una estima pel patrimoni de la vall de Sant Aniol. I teníem una mancança molt grossa des del principi d'aquest segle XXI, el que havia estat la vella rectoria al costat d'aquesta església romànica. L'església romànica està en bon estat, sempre s'ha pogut anar mantenint, però la vella rectoria havia caigut en abandó i s'estava derruint. Diguéssim, era una ruïna a punt de caure per desaparèixer. Llavors, aquestes entitats, diguem, hem d'oficialment constituir els Amics de Sant Aniol i intentar recuperar aquesta rectoria i que sigui un centre doncs, de refugi per excursionistes, un punt de trobada d'excursionistes i naturalistes i per gent de banda i banda de la frontera. Aquest era el principal objectiu des del 2010 que ens vam constituir oficialment. Tot i que les nostres finalitats s'amplien a protegir, a conservar, a donar a conèixer el patrimoni en el sentit més ampli de tota la vall. Llavors sí que ens vam concentrar els esforços en la recuperació d'aquest edifici, que és bastant gran i que és una obra dificultosa pel fet que només s'hi arriba a peu, i podem dir que al cap de 15 i 16 anys aquella rectoria que estava en ruïna, després d'esforços de populars, de l'associació, però també d'administracions de banda i banda de la frontera, empreses i entitats, aquell edifici en ruïna s'ha fet com un miracle, diguéssim, i ara està en actiu des de fa un any. És un edifici obert al públic on s'hi troba xupluc, on s'hi pot fer, diguéssim, com un refugi qualsevol altre del Pirineu.
3: O sigui, ara és un refugi guardat, diguem... Molt.
5: És un refugi guardat, per això t'he dit que a Sant Aniol hi ha vida, només hi ha vida en el refugi perquè és permanentment obert, per tant sempre hi ha algú.
3: Molt bé, doncs al final heu tornat a donar vida en aquest poble, no? Sí. Vull dir, en aquest nucli.
5: Sí, bé, és un nucli, és un puntet de llum que precisament vol això, no? No només donar un servei com de refugi, d'infraestructura excursionista o de donar a conèixer la natura, sinó sobretot per recordar una mica perquè la gent reflexioni o es pregunti com vivia la gent antigament en aquesta vall i en aquestes comarques que l'envolten. Una mica convidem, el refugi convida això.
3: Aquest passat hivern hi ha hagut un temporal bastant fort, sobretot de vent, i ha fet bastant de mal al Vallespí, a zones del Ripollès, també de la Garrotxa. No sé la zona de Sant Aniol si també ha estat afectada per aquests cops de vent forts i problemes amb caigudes d'arbres i tot això. No sé si també us hi heu trobat de cara també a la plec.
5: Mira, sortosament, no, Sant Aniol no ha rebut, diguéssim. Som coneixedors dels companys del Vallespí que ens han dit que han caigut molts arbres i que han tapat molts camins. Sant Aniol ha quedat protegit del vent. Sí que han caigut arbres, però no pas com una destrossa tan apoteòsica que ha passat en altres indrets. Senzillament allà hem quedat com protegits i, per sort, això no ens ha donat feina. El que sí que ha passat durant aquests temporals de vent, que solien venir també intercalats amb temporals de pluja, Sant Aniol hi ha una ribera que sí que ha crescut diverses vegades seguides durant aquesta tarda de l'hivern, que també s'ha d'anar amb compte perquè també és un perill.
3: Ho estem comentant amb Quim Oliver dels Amics de Sant Aniol i comentàveu ara que teniu molta relació amb el Vallespí i de fet volies aprofitar una mica per parlar de diferent gent del Vallespí, no?
5: Bé, per parlar no, per donar-los records, perquè tal com he dit, en la nostra associació hi ha el grup Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans, ens veiem sovint, ens contactem sovint, ara el 24 de maig, doncs, en el plec hi havia com una seixantena o 70 persones del Vallespí. Els hi vull donar records. Fa poc que ens hem vist, però volia tenir aquest detall per ells. I també doncs, d'uns amics que tenim, que en aquest cas seria el Conflent, amb en Tet, en René i la Marissa, que sovint també els anem a veure a peu i que també ara els hem convidat perquè vinguin a veure Sant Aniol aquest any.
3: Doncs queda tothom saludat. En tot cas, hem pogut explicar aquests amics de Sant Aniol, aquest nucli just a prop de la frontera administrativa, doncs pertanyent a la Garrotxa, però amb una gran relació, sobretot amb el Vallespí. Ho hem estat comentant amb el Quim Oliver. Moltes gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i sobretot endavant amb Ràdio Arrels. Coratge.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
6: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
7: Albert Noguer.
8: Les centrals nuclears franceses responsables de la mort d'animals marins. Bon dia. Cada any gairebé 6.000 milions d'animals marins moren atrapats als circuits de refrigeració de les centrals nuclears de l'estat francès. Peixos, crustacis i meduses són aspirats, colpejats, asfixiats i finalment retornen a l'aigua morts o greument ferits. Una conseqüència invisible que la indústria nuclear ha mantingut en l'ombra durant dècades. Segons les anàlisis realitzades pel Réseau Sortir du Nucléaire, a partir d'estudis del propi operador EDF, la central del Blayais sola atrapa 2.300 milions d'éssers vius l'any i la de Paluel 2.100 milions més. Les centrals en circuit obert aspiren fins a 180 metres cúbics d'aigua per segon, arrossegant tot el que troba al seu pas. Els animals pateixen cops mecànics, una natació forçada davant els tambors filtrants, asfixia a l'aire lliure, raigs d'aigua a alta pressió i un tractament ambiciu. Per a la majoria d'espècies, la mortalitat és del 100%. El panorama s'agreujarà amb la futura central de Penly, que amb els nous reactors EPR2 matarà uns 2.700 milions d'animals addicionals cada any. Tot i això, les centrals franceses segueixen funcionant sense cap derogació per a les espècies protegides i sense mesures reals per evitar o compensar aquest impacte. Una diferència abismal amb el Regne Unit, on la mateixa EDF ha instal·lat sistemes de dissuasió acústica a Hinkley.Sey sobre la pressió d'associacions ambientals i autoritats públiques independents. A l'estat francès, res. I això des dels primers estudis sobre biodiversitat aquàtica dels anys 70 que van ser oficialment abandonats per manca de demanda de l'administració.
9: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.
7: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
9: Arrels.
10: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
11: Bé, el jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
3: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
8: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els Republicans hi havien votat en contra. El Rassemblement Nacional i la França Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
3: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
12: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades. No? I l'Euroregió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
3: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabater i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
13: Una de les activitats doncs, va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
14: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
3: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
15: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui doncs vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, als relleus, a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus a la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
9: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
16: Cada dia, IA, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment d'establir comunicació amb Banyuls de la Merenda, l'advocat Pere Beca, l'opinador dels dimecres a Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
3: Bon dia.
2: I avui, Pere, vols continuar parlant d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Se n'ha parlat molt, sobretot als mitjans sud-catalans. En un primer temps semblava que tot era llis, que la visita doncs aniria sense absolutament cap incident. És veritat que aquesta visita ha estat un èxit, però també cal parlar d'un problema greu que és segurament més que un problema, més que un incident, tu l'analitzes com un senyal negatiu.
3: Sí, la visita del Papa a l'estat espanyol i especialment a Catalunya ha sigut amb l'inauguració de la Sagrada Família el punt culminant d'aquesta visita a través de les imatges que han pogut ser produïdes, de les explicacions que han sigut donades, tot el tema de Gaudí, els 100 anys, o més de 100 anys de la Sagrada Família, doncs tot això molt positiu i sobretot del punt de vista catòlic, visita acompanyada per milers de fidels presents i per una quantitat increïble de gent que s'ho va mirar per televisió. S'entén que l'organització d'un acte tan simbòlic, amb tants participants, gent d'importància que generen riscos específics, hagi posat totes les policies de l'estat espanyol i de Catalunya sobre el peu de guerra. Per tant, les coses han funcionat bé, no hi ha hagut cap intent d'atemptat, no hi ha hagut cap problema greu, excepte un fet que, per semblar petit, no és insignificant perquè ens ensenya què és la realitat de la relació de l'estat espanyol amb Catalunya i amb les entitats catalanes. De què va ser? Al vespre, a la Sagrada Família, hi havia tota una sèrie d'actes previstos en els quals intervenien un grup de cantants joves catalans, més de 600, previstos per intervenir a dins la catedral durant els actes religiosos i després a fora quan se faci l'il·luminació de la façana. Un grup de 600 no és poc i imaginem que eren cantants que havien sigut triats oficialment i aprovats. Per tant, la policia, no la policia, els Mossos, és a dir, la policia catalana, els va expulsar, fent-los sortir per una porta a darrere, imagineu la quantitat de gent que això representa, per no que apareixin a la façana de la catedral. I això just abans la benedicció pel Papa de la Torre de Jesús. Una expulsió per força de cantants joves i tots acreditats, i que havien de participar, estava prevista, a l'espectacle de la retransmissió del naixement a la façana i havien de sortir amb fanalets i cantant una sèrie de cançons. Per què una reacció tan brutal, tan poc protocolària, tan inesperada? Crec que ningú es pensava que fos possible una cosa així. Llavors, hi ha hagut un comunicat, i únicament un comunicat, no preses de paraula, un comunicat de la part dels Mossos, que diuen que les mateixes particions

0: cants d'aquests cantants hi havia algunes estelades i que, a més, tenien previst, al moment d'actuar a l'exterior de la catedral, de cantar els segadors. Com ho tenien previst, qui ho va dir, qui ho sabia, com es podia fer, això ningú ho diu, ningú ho explica, i sobretot la policia catalana ha donat poca explicació i la policia espanyola, que, recordem-ho, tenia l'alta mà sobre l'organització de la manifestació, tampoc n'ha donat cap. Això vol dir que actualment a Catalunya i per part de l'Estat espanyol, la policia considera que té un dret absolut a controlar l'expressió, no fos que per cants o ensenyant a senyeres, controlar l'expressió de la població de Catalunya. Tot i que el català és un idioma oficial de l'Estat espanyol, tot i que el mateix papa va intervenir en català en algun dels seus actes, i tot i que finalment la Sagrada Família és un monument concebut, edificat, financiat per als catalans. És a dir, que ens dona una idea de la posició oficial de l'Estat espanyol de cara a tot el que podria semblar un moviment catalanista.
1: Això vol dir, segons tu, Pere Beca, es pot interpretar com un nou acte de repressió contra l'independentisme?
0: És evident que és un acte de repressió. Prohibir algú d'assistir, llavors que és acreditat, a una manifestació, prohibir un grup de cantar uns cants que eren preparats i decidits, perquè hi ha el risc que potser voldrien cantar els segadors, però no sabem d'on surt aquesta informació, perquè hi ha el risc que potser voldrien ensenyar senyeres o estelades, però no sabem d'on surt aquesta informació, això no pot en cap manera ser considerat com un acte altre que la repressió pura i simple de la part de la policia i dels Mossos d'Esquadra concretament. Però hi ha més que això. És que aquest acte policial repressiu es va fer per part a l'interior de la Sagrada Família, a l'interior de l'Església, durant una manifestació religiosa. I això, a la història recent de l'Espanya, no havia passat mai en aquestes condicions. Hi ha hagut, a la història d'Espanya, molts moviments en per base o per refugi o per asili, una església, i sempre la policia, encara que fos la policia de la dictadura franquista, ha respectat el lloc considerat consagrat. L'any 1966, el que se va anomenar la Caputxinada, el 69, el Seminari de Barcelona, el 70 a Montserrat, el 73 a l'Església Santa Maria Mitjancera, el 72 a l'Església del Pi, el 73 encara al Sant Agustí Vell. Hi ha molts exemples de que moviments de resistència es van apoyar sobre de la protecció de la institució religiosa, que és una tradició mil·lenària i que conté en si mateix les idees bàsiques del cristianisme i de llibertat d'expressió. Però ara es veu que cada dia menys els estats, i especialment l'estat espanyol, respecten. I encara que el govern català, de moment socialista i aliat amb el govern socialista espanyol des de Madrid, i encara que aquest mateix govern socialista vulgui portar endavant i es faci fort de tenir una política social important, el que és. Es veu perfectament que amb una cosa sensible com pot ser l'expressió de la catalanitat, no fos que a través d'uns cants possibles, la reacció policial és immediata i molt dura. No dic que hi hagi hagut violència, però sí que hi ha hagut interdicció d'expressió, hi ha hagut expulsió puríssim, sense que fossi desmostrat la realitat d'un perill qualsevol. I que no és únicament l'institució catòlica, sinó tot l'estat espanyol, Espanya, que pretén ser el representant del cristianisme a Europa Occidental, doncs aquesta falta de respecte d'una tradició mil·lenària és un símbol que em sembla que vol dir que cada dia més la problemàtica catalana, encara que no fos a les urnes com ho va ser fa uns anys, queda present almenys a la intenció dels polítics espanyols. A tota Europa Occidental i a l'estat francès especialment, si es vol tancar una mesquita perquè un imam qualsevol ha pregat contra l'Occident, hi ha una aixecada de defensors en base jurídica per dir això no es pot. I aquí, en aquest cas, estem parlant d'una impossibilitat de cristians d'expressar-se per un cant al mig dels seus, en presència del seu cap principal i amb una església consagrada. És exactament al revés de lo que voldria ser el cristianisme actual. I, al fons, demostra que l'estat espanyol, com cada dia més molts estats i Estats Units en són la demostració, encara que es pretenguin apoyats per Déu, estan fent de manera que llur política no respecta les idees d'una bona part del seu poble. Això és molt greu per la democràcia i també és molt greu per al cristianisme. Em sembla que el govern de Madrid hauria de pensar-s'ho bé per saber com ha de definir la seva posició repressiva, perquè de moment això és un acte repressiu d'alta intensitat. Gràcies per la vostra atenció.
1: Moltes gràcies, Pere Beca. Fins a la setmana entrant, fins dimecres vinent a la mateixa hora, i recordem que podem retrobar totes les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Si res més, no parlarem de l'USAP la setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Radio Arrels. A Sant Joan Pladocorts, 88.2.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
3: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui, doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, als relleus, a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus de la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que, al contrari, és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
1: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana ens quedem a Catalunya Nord per al disc de la setmana, ja que presentem cançons de Ramon Gual. Ramon Gual, tu ara et dediques a animar unes quantes corals, oi?
5: Sí, en tinc quatre. Déu-n'hi-do. És una cosa que em va sortir en els anys. Havia començat una primera vegada amb la coral d'Escarrú, perquè m'havien demanat de substituir la que dirigia la coral, que en aquest moment va caure malalta, i així vaig començar. I després es va desenvolupar, Llura em va venir a demanar, després Sant Cebrià, el Boló, i també n'he fet un grup de coral a Prada fa uns quants anys, i doncs avui en porto quatre. Si és interessant fer cantar així un centenar de persones d'una manera viva, un poble que canta és un poble que viu.
4: I ets tu qui musiques les cançons que es canten en aquestes quatre corals?
5: Són jo que faig els arranjaments per les corals, sí. Faig els arranjaments de les cançons i les treballem a vegades a dos o tres veus, a vegades no, a vegades només a una veu, però sí, sí, faig tots els arranjaments de les corals.
4: I és veritat això que diuen, que si no cantes gaire bé i desafines una mica i tot això, quan estàs en una coral és molt més fàcil afinar perquè tens un efecte de grup?
5: Sí, és veritat, i també perquè sense adonar-se els uns ajuden els altres. Hi ha un suport col·lectiu que es fa, que en un moment donat les veus s'acaben posar juntes en el mateix nivell. Però jo, per exemple, amb els corals, el que intento sempre fer és donar el suport de la guitarra, que així es dona la tonalitat en permanència, que dona el ritme i que permet per una gent que són, entre cometes, amateurs, de poder interpretar les cançons amb una mica de qualitat.
4: I tu, Ramon, quin estil de música escoltes?
5: Jo una mica de tot, una mica de tot. Cançons catalanes de tots els estils, però també escolto música clàssica, m'agrada molt el piano clàssic. També escolto jazz, cantants francesos que valen la pena, amb textos. No, escolto, tinc una varietat de música per escoltar.
4: Si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o un grup o un cantant, pots dir també. Tu pots pensar.
5: Escolta, ja, per mi, en la història meva de cantant, hi ha els que he conegut al començament i que han passat per la meva trajectòria. Doncs hi ha gent que m'han marcat. I la primera gent que m'han marcat van ser els cantants del Guillem de Cabestany, del grup Guillem de Cabestany. Tots, d'alguna manera. Del Jordi Auvernia, Renal de Díaz, en passant per Jaume Figuerola, Pere Figueres. Tota aquesta gent i d'altres que també van venir més tard, que no formaven pas forçosament del Guillem de Cabestany, però que formaven part del moviment aquest de Catalunya Nord, com la Teresa Rebull. Escoltar una cançó amb la Teresa Rebull i la seva veu era una cosa increïble. Però, evidentment, el Iac és un cantant que ens ha marcat, aquí a mi m'ha marcat molt també, però no és pas l'únic. Hi ha hagut grups com els Esquirols, que també han estat, coneixes els Esquirols, un grup que va ser de la Plana de Vic, que han fet moltes cançons molt boniques.
4: Doncs ara escoltarem d'aquí poc Sant Martí del Canigó, és un poema del teu avi, en Julià Gual, que l'has musicat. Llavors és una cosa que s'ha transmès de generació en generació, potser l'escriptura i també la música en la teva família.
5: La meva àvia era música, tocava el piano. El meu avi era poeta i, de fet, malauradament, el destí de la vida ha fet que el meu avi es va morir quan jo tenia 2 anys. Doncs no l'he conegut gens, el Julià Gual. I tota la vida hi ha hagut aquest forat. Jo demanava a la meva àvia d'explicar-me coses d'ell, però com si no haguéssim mai pogut connectar amb ell de cap manera. I el dia que vaig ficar el nas en poesies seves, em va agradar i vaig dir potser que és la manera de connectar amb el meu avi que no he conegut. Llavors, evidentment, són coses particulars perquè són poesies d'un temps particular també, un temps una mica antic, en tot cas en la construcció poètica, però sobretot el que m'agradava era la mirada d'un senyor que venia de Mataró, que era català del sud, exiliat de la Guerra d'Espanya, republicà, evidentment, i que va caure aquí, a Catalunya Nord, i que va ser un activista profund de la causa nord-catalana.
4: Podríem dir que ara que has retrobat els seus poemes i que t'has posat una mica amb la seva història, potser, seria un model per tu, el teu avi?
5: Un model, sí, perquè d'una certa manera, textualment, trobo que té... N'he musicat de diversos, no he pas musicat no únicament aquest, he musicat d'altres poemes d'ell, com Enyorança de la Mar. Sí, trobo que hi ha una manera d'escriure que és molt interessant. I a més d'això, suposo que també, com que ell va portar la llibreria, va fundar la llibreria catalana de Prada, que encara, de Perpinyà, perdó, que encara existeix avui dia, i que va fundar també amb la seva dona, la Rita, l'Esbar d'Ensai del Rosselló, ells van viure a l'interior de tot un moviment cultural que era necessari en aquest moment i que encara ho és avui. Sí.
4: I en aquesta cançó també s'hi sent un tiple i un flabiol. Qui és que els toca, Ramon?
5: Sí, la família. Vaig convidar a participar en aquest disc, que era bastant important, era un poema del meu avi, doncs, i que havia musicat. I doncs són els meus nebots, la Floreta Lluís Gual, que toca el flabiol tamborí, i l'Oriol Lluís Gual, que toca el tible.
4: Que també fan música el dia d'avui, la Floreta i l'Oriol.
5: La Floreta, sí, està fins i tot intermitent de l'espectacle i toca amb el Bulamasc.
4: Doncs a continuació escoltem Sant Martí del Canigó de Ramon.

0: Sant Martí del Canigó, això era un poema de Julià Gual, musicat per al seu net Ramon Gual. Escolteu el disc de la setmana i demà a la mateixa hora ens retrobem per continuar parlant amb ell.
1: Radio Arrels, a 3:00, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Diu, escalfeu-vos les cames que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival que el programa té més que molt bona pinta. Doncs recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. Thank you.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La Casa de la Generalitat a Perpinyà acull una exposició durant aquest mes de juny commemorant el 90è aniversari del Diccionari de Medicina, Terminologia de Medicina en català, que de fet es va presentar en aquesta ciutat de Perpinyà doncs ara fa 90 anys. I a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels, a dues de les persones que han fet possible aquesta exposició, que és la doctora Maria del Mar Salazar, que és presidenta de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el doctor Ferran Sabater, també membre de la societat. Bon dia.
4: Bon dia i gràcies per l'interès.
2: Tota aquesta exposició roda bastant al voltant de la figura del doctor Manuel Corachán, que també va ser qui va fer possible aquest diccionari. No sé si ens podríeu explicar una mica per sobre qui va ser aquest doctor Corachán.
4: Doncs va ser un metge cirurgià rellevant tant en l'àmbit específic de la medicina, de la seva activitat professional, com també en l'àmbit, podríem dir, polític i social. Va ser conseller de Sanitat, de Salut, de la Generalitat de Catalunya en els anys 30 i, bueno, va tindre diferents càrrecs molt rellevants, i un d'ells, una de les activitats, doncs va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
2: La seva publicació i un diccionari que es va presentar, com dèiem, a la ciutat de Perpinyà. Per què aquí?
3: Perquè es va presentar en el 9è Congrés de Metges i Biòlegs de Catalunya, llavors, de llengua catalana, i llavors es va fer a Perpinyà. Per això es va presentar aquí el diccionari.
2: De fet, aquest diccionari té una gran llista de col·laboradors i en aquesta llista inclou molts metges de l'època i també filòlegs, no?
3: I també una bibliotecària, que és important perquè és l'única dona que apareix en la llista. I igualment, aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no? de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
2: De fet, aquest diccionari, clar, va sortir, dèiem, el 1936, just després de la Guerra Civil, vull dir que realment va sortir en un moment i just després les coses van complicar molt. Sí que després s'ha anat recuperant tot aquest diccionari i tota aquesta terminologia mèdica per fer-la servir en el dia a dia, però la societat catalana també evoluciona i ara hi ha nous reptes amb molts metges que venen de fora de Catalunya i moltes vegades fora d'Europa, fins i tot. I en aquesta exposició també voleu parlar d'això, no? I també voleu donar una mica solucions als reptes, no del 1936, sinó del 2026.
3: Per això hem donat tanta importància a presentar una sèrie de recursos, no, per als professionals sanitaris. Són recursos en línia, és a dir, que són molt fàcils, s'hi pot accedir fàcilment, i aquest és l'objectiu, no, que tothom tingui eines per aprendre a escriure en català, a parlar en català, perquè també hem posat molts recursos per fer parelles lingüístiques, que és una manera molt fàcil d'introduir-te a la llengua catalana. És un recull molt exhaustiu, no solament de Barcelona, de coses de Catalunya pròpiament dita, no? Sinó que hem posat també recursos de València, de les Illes, és a dir, i estem oberts, vull dir que si d'aquí ens donen recursos, de Perpinyà ens oferiu recursos, els afegirem a la pàgina web, perquè tots aquests recursos estaran tant estan aquí a l'exposició, es poden veure en aquest plafó, com estan en el díptic, com estan a la pàgina web. És a dir, que no hi ha, no poden dir, no sabem on trobar els recursos, perquè ja hem fet nosaltres aquest recull de recursos, que segur que n'hi ha més i que si algú en troba més ens els diu i els penjarem, però hem fet precisament, no, creiem que és molt important donar accés a aquests recursos.
2: Per tant, els recursos hi són, ara cal també doncs, la voluntat de fer-los servir, però hi són. L'exposició ara és a Perpinyà durant el mes de juny i després es queda també vinculada una mica amb Catalunya Nord, però en aquest cas a Cerdanya, no?
4: Exacte, sí. El mes vinent estarà exposada en l'Hospital Transfronterer de Cerdanya. O sigui que és un lloc on, per dir-ho així, conflueix l'idioma francès, l'idioma castellà i, sobretot, l'idioma català, que és el propi del territori, no? I conflueixen també metges i infermers de França, d'Espanya, de Llatinoamèrica, etc. I volem que arribi en aquest personal el coneixement del català en l'esfera de la medicina, que el puguin utilitzar i pugui ser d'utilitat per atendre el millor possible en els pacients, en aquest cas de la zona de la Cerdanya.
2: Doncs aquesta exposició, ara a Perpinyà i més endavant a l'Hospital de Cerdanya, amb doctor Sabater, doctora Salazar, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres
3: per
4: l'interès.
3: I per l'acollida.
5: Radio Arrels, a tuí, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
2: El jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
1: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
3: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els republicans hi havien votat en contra. El Rassemblement Nacional i la França Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
1: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
4: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades. No? I la regió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
1: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabater i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
5: Una de les activitats doncs, va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
6: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
1: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
7: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany, evolució cap a temporals als relleus a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus de la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
8: Rosselló,
9: Vallespí,
8: Conflent,
9: Cerdanya,
8: Capcí i Fenolleda.
9: Ràdio Arrels.
10: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: Els camixibais del Casal del Conflent.
11: Les claus del castell.
12: Segons una tradició oral del Conflent, esmentada en la revista Conflent número 4, 1961, adaptada per en Didier Peyret.
11: Il·lustradora, Irene Pereira.
12: En un temps molt remot, el senyor Guifré i la seva esposa Guinadilda donaven una gran festa en el castell de Rià. Hi havien acudit juglars i acrobates de tot el Conflent, Rosselló i Cerdanya. Per al banquet s'havia parat una llarga taula amb les menges i begudes més exquisides. Tothom queixalava i tragava a pet a peix.
11: A la fi del Tiberi, la gent del castell i tots els convidats, dels més potents als més humils, van desfilar d'un a un davant del senyor i de la senyora per els presentar llur homenatge i els agrair amb un petit regal. Els darrers a se presentar van ser dos patges que servien als castellans, Luc i en Guillem, uns bons amics, de fesomia i de caràcter ben diferents.
12: Luc era un pallago alt i fort, un bri tartamoc, més molt manyac. Va regalar una botifarra negra a la senyora, cosa que va fer riure tothom. En Guillem, petitet i refinat, era un barbasta, un poc massa xerragre, amb un minyó per això. Ell va oferir a la senyora un petit espic d'obrat.
11: Teniu, senyora meva, cada matí, quan vos hi espiareu, podreu contemplar la cosa més preuada que existeix en aquest món. Gràcies, Guillem. És el més amable i cortès dels pages d'aquest castell. En Guifré s'ho mirava amb un ull negre.
12: A la vesprada, en Guifré va convocar el bailet. Ets ben atrevit amb els teus compliments. Ja veig que fas vora a la meva esposa. No t'apropis pas massa d'ella, o te'n penediràs. No, senyor meu, Déu me'n guard. mai som tingut aquesta idea i sempre vos hem servit lealment. Me cal dir que

0: va aixecar amb penes i treballs, tot gemegant. Va alçar el puny en l'aire, desafiant els que se reien d'ell. Qui ho fa, ho paga. Ja veureu què passarà.
1: Al cap d'uns mesos, quan tothom havia descuidat els fets, en Guillem va tornar un vespre al castell. S'havia deixat créixer la barba, era brut i vestit com un perdulari. Ranquejava i se disfressava la veu. Ningú l'hauria pogut reconèixer. Va demanar hospitalitat per la nit. El porter, mirant-se'l de cap a peus, amb fàstic, li va respondre: «Si vols, més brut com ets, tindràs de dormir amb els porcs!»
0: Dins la nit, en Guillem va anar a veure Luc i li va dir:
2: «Escuta-me, ets el meu amic i me tens d'ajudar. Escorcollaré al castell de dalt al vall i agafaré totes les claus que traparé. Tu vigilaràs.»
0: I abans que despuntés el sol, en Guillem s'emportava les claus del castell. N'hi havia de totes formes i de totes mides, hasta una de minúscula. Ves a sapiguer per què devia servir.
1: L'endemà matí, ja podeu endevinar quin disbarat va ser en el castell. Tot el que tenia de ser obert era tancat. I tot el que tenia de ser tancat era obert. Se sentien crits de renecs. Tothom repotegava i s'escridassava.
0: El cuiner podia pas posar entrar a la cuina, on les olles deixades sul foc se socarrimaven. Els que volien anar a fer les necessitats s'havien d'aguantar. Unes gallines espigassaven dins la sala d'honor. Els cavalls, escapats de l'estable, i els porcs, escapats de la cort, rodaven per tot el castell. El senyor mateix, presoner dins la seva cambra, tu estava a la porta com un boig i bramava com un regirat.
3: «Diu aquesta porta o aneu posant la clau!»
0: Luc somreia tranquil·lament i en Guillem ja era ben lluny.
1: Penseu que és una llegenda? Una història de la vora del foc? Veieu que no. L'any 1960, uns espeleòlegs van descobrir en una cova de Vilafranca una gerra negra i plena de terra, col·locada sota una capa de pedruscall. Quan la van mirar de treure, el fons se va trencar, deixant escapar un munt de claus de ferro forjat, 48 en total. N'hi havia de grosses i de petites, d'entre 20 i 2 centímetres, i una de minúscula. Eren força velles. Van ser datades del segle XII. És evident que qualcú les havia amagades intencionalment en aquesta cova. Al substret hi passa un rat, vora el foc s'escalfa el gat i el meu conte és acabat.
4: Era Les claus del castell, amb les veus d'Helena Peiris i Didier Paeré, molt breument Sergi Millàs i tota la colla del Casal del Conflent.
5: Radio Arers, a Salelles, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels ulls dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Hola!
5: Leonor, vine! El programa comença.
6: Espera, que vile me papa, Gina.
4: Gina!
7: Però de què parla el teu llibre?
6: De les feines del futur.
4: Ah, ma sabé!
8: Què penseu que hi haurà com feines?
7: No sé, potser que...
5: Ah, ho sé! Hi haurà arquitectes fet amb intel·ligència artificial.
8: La tecnologia crearà moltes feines com...
7: Creadors de robots, netejadors d'oceans.
4: I també astronauta que fan de pallasso.
7: Ah, sí, ha, ha, ha. I dins del teu llibre, què hi ha?
6: C'est pas ces en xinès.
8: I com les llegit?
6: Bé, hi ha imatges.
7: Sembla interessant. Podem seguir parlant del tema?
4: Sí! Sí!
9: Tenir cura dels altres és una feina del futur.
8: Ah, no, ho sabia.
9: Conductor de coets per formigues.
7: Oh, sí! M'agradaria viure al futur.
6: Jo també.
7: Ah, beau jouer des marchats in conoreria.
8: Oh no, c'est nanat.
6: Ja vaig llegir.
7: Ai no, per què se'n van?
9: No ho sé, però podem continuar a parlar.
7: Si, és veritat.
8: Perdó, no puc quedar, adeu.
9: Ah no, si se'n van, adeu, Noa.
7: Ah, jo també me'n vaig.
8: Rose, later.
7: Ai, ben menjat. Jo no he menjat. Jo he menjat enciam amb bou.
6: Però és molt bo.
9: Oh, estaven parlant de les feines del futur.
8: Ah, jo soc anat a la biblioteca per cercar informacions.
6: Así que has llegit?
8: Robots in antiguera.
7: Doncs continuem a parlar?
6: Sí!
7: Gràcies de nos haver escoltat i a la ràdio de la Bressola. I vosaltres, què penseu que hi haurà com feines?
4: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
2: El jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
1: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
3: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els Republicans hi havien votat en contra, el Rassemblement Nacional i la França Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
1: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
4: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic, tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades. No? I la regió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
1: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabater i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
5: Una de les activitats doncs, va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
6: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
1: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
7: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui, doncs, vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany, evolució cap a temporals als relleus a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus a la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
8: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
9: Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Clar. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria. Però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes.
1: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes...

0: Això és Quan tots en l'aire, de Charango, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb aquest grup de Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Una hora 100% en català.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa, o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empastar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

que en tot moment canto on em convidin, allà on em deixin cantar, per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

0: canto perquè la vida humana és molt més efímera que la música. Jo, si no hi sóc, no canto.
1: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
2: A la recerca d'una terra

carrer. El meu carrer és la meu terra, la terra és el meu destí.

0: una terra.
1: A la recerca d'una terra
0: per nos desfer de les

acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
4: El jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
3: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
5: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els republicans hi havien votat en contra, el Rassemblement Nacional i la França Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
3: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
6: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades, no? I la regió és soci d'aquest projecte amb l'Universitat de Vic, amb l'Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
3: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabaté i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
7: Una de les activitats doncs, va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
8: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
3: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
9: Per una gran part del territori el cel és blau i serè i bufa una marinada moderada. Avui doncs vent de llevant, sol triomfant, com diu el refrany. Evolució cap a temporals, als relleus, a la tarda, però seran de feble intensitat. La temperatura màxima és alta, per sobre de 3 o 4 graus de la mitjana de temporada. Les mínimes són moderades a causa del mar, que al contrari és una mica fresquet per l'època, només 17 graus. Tornem a les màximes. 24 a Esposulla, 26 a Oceja i Prats de Balaguer, 31 a Campoma i Vallestàvia, 33 a Maurí i a Torderes, 32 al Soler, 30 a Banyuls de la Marenda, 32 a Les Illes i 29 a Serrallonga. Avui Sant Hervé i Santa Teresa de Portugal, filla de Dolça de Barcelona.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels.
0: A Codalet, 95.5. Nina,

un parell de junois. L'etnologia actual, amb un cas tan original, encara es posa la qüestió, sabe d'on ve aquest homo? Hi havia l'homo erectus, tenim l'homo catalanus. I ara si el crami que hem trobat no tingués res de català i que fos d'uns d'aquells ganduls vingut aquí a cercar el sul fa més de 300.000 estius, vull dir l'homo

0: Ràdio Arrels.
1: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, estem amb el nostre company Miquel Martínez Vila. Bon dia.
3: Bon dia, Cleofé.
2: Que ens expliques diferents llengües d'Europa i avui parlarem d'una llengua gaèlica de les Illes Britàniques.
3: Sí, avui som a Escòcia per parlar d'una de les dues llengües pròpies d'aquest país, del nord de l'illa de Gran Bretanya. Cal fer atenció a això perquè Escòcia no té una, sinó dues llengües. Una cosa és l'escots, que és una llengua anglo-germànica que es parla a les Terres Baixes, i l'altra és el gaèlic escocès, que és una llengua celta que es parla a les Terres Altes. Avui parlarem d'aquesta segona, que com dèiem es parla a la costa oest i nord d'Escòcia i especialment a les Illes Herbèrides.
2: Quanta gent el parla, el gaèlic escocès?
3: Sempre és difícil de dir, però es calcula que unes 57.000 persones a Escòcia i s'hi han de sumar uns quants milers dels territoris de Nova Escòcia, al Canadà. És una llengua que perd parlants en les últimes enquestes i que és fràgil, però que està vivint una certa revitalització i pel que sembla el nombre de població jove que la parla va creixent.
2: I està protegit?
3: Hi ha una llei escocesa del 2005 que reconeix el gaèlic com una llengua nacional d'Escòcia i té una certa protecció i presència doncs, a la retolació de les Highlands i de les Illes. I, de fet, des de l'any 2025 es considera oficial a Escòcia juntament amb l'escots. Sí que apareix a les zones pròpies d'aquesta llengua en la retolació, la toponímia i fins i tot els noms d'algunes estacions de tren. La protecció de la llengua s'està centrant sobretot a les escoles i de fet hi ha algunes escoles immersives en gaèlic escocès i fins i tot un centre d'educació superior, però tot i això la pressió de l'anglès és molt, molt forta. Això sí, el gaèlic escocès té presència en els mitjans de comunicació públics del Regne Unit i a la tele BBC Alba, la ràdio BBC Radio Nat Gaihil, perdoneu pel meu gaèlic escocès. Doncs ara sentirem un fragment d'un programa d'esports d'aquesta ràdio que ara dèiem per veure com sona aquest gaèlic escocès.
4: Erkenne ich es gepien alla på nächste Runde Europa, er das kunne fnävlig, sulene kemmenen. Kurne krinje an der rugby in Bayernach, er tausche regle sassene tostronje in der Stadtine nichte, alla på en neue Hummeri fiske.
2: Del gaelic escocès, ne m'agafat algunes paraules.
3: Algunes que fem servir en català o en francès, com per exemple whisky, però també eslògan, que volia dir crit de guerra, eslògan. Ara ho fem servir per frases publicitàries, però era una altra cosa. I també clan, com a grup de gent, també ve de l'escocès gaèlic.
2: Però fan les frases de forma força diferent a la nostra.
3: Sí, el català o el francès fem les frases amb l'estructura subjecte-verb-objecte. Per tant, jo, subjecte, verb, parlo, en català, objecte. El gaèlic escocès, igual que l'irlandès o algunes formes d'àrab, fa les frases amb el format verb subjecte objecte. Per tant, seria parlo jo en català. És a dir, que ho alternen.
2: De fet, el gaèlic escocès té una relació estreta amb l'irlandès.
3: Sí, és que van ser els irlandesos que a l'edat antiga i mitjana atacaven aquelles terres que d'una manera o altra van acabar portant doncs, el seu idioma. Pel que sembla, al segle VII ja s'hi parlava gaèlic a les Highlands i aquesta llengua va anar separant-se progressivament de la irlandesa fins que al segle XVIII ja es podien considerar com a dues llengües completament diferents. Tot i que algunes coses són comprensibles entre elles. Pel que sembla, si ens fixem en els topònims d'Escòcia, el gaèlic va ser majoritari arreu del país, tot i que ara ha quedat relegat doncs, a aquestes zones del nord i de l'oest.
2: I quin indret ens recomanes?
3: En aquest cas us he de dir que hi he estat fa poc i per tant us recomanaré la illa d'Staffa. És una illa a la costa oest d'Escòcia i es tracta d'una illa volcànica que no està habitada i que és coneguda pels seus penya-segats de roca dura volcànica que fan unes formes molt, molt curioses. Em sembla més, quan la visites, està dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que d'una illa. A més, a la part superior de la illa, durant alguns mesos de l'any, s'hi poden veure puffins, que són uns ocells que ens podrien recordar els pingüins, però que en aquest cas habiten a l'hemisferi nord, i que, a diferència dels pingüins, aquests ocells volen.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, Anefiac, 95.
2: Radio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cop té coses de creure. Per designar els pèls que creixen sota el nas, a dalt dels llavis, en català tenim dos mots. Mostatxo, que prové de l'italià mostatxo, i també tenim bigoti. L'origen de bigoti és incert, però ens agrada recordar les propostes del mestre Coromines. Podria venir del contacte dels espanyols amb els pobles germànics en temps de l'imperi de Carles V. Els alemanys tenien el costum de pentinar-se el mostatxo tot dient «Bigot, bigot, Déu meu, Déu meu!» I els espanyols s'haurien cregut que parlaven del mostatxo, del bigoti. Vingut d'Alemanya també, a començ del segle XVIII, el brindis. Sí, quan aixequeu a la copa de cava per Nadal o per un aniversari. I bé, seria una deformació de «ich bring dich», que significa textualment «tu porto, tu t'ofereixo». Una fórmula tradicional alemanya quan aixequen els beires i els fan dringar. «Ich bring dich, brindis». I els catalans, inspirats pel castellà, també fem servir el verb «brindar». Salut! I força el canyut.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
2: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu a Ràdio Arrels.
6: Bon dia, és dimecres 17 de juny. Escolteu Ràdio Arrels, les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. El Tribunal d'Apel·lació de Montpeller es pronunciarà avui sobre el magatzem Cultugà del sud de Perpinyà. Els llibreters del centre de la ciutat van aconseguir que un jutge aturés l'obertura d'aquesta superfície, però l'empresa ha obert igualment. L'advocat dels llibreters confia que el tribunal posi fi avui a tot aquest procés i faci tancar la botiga del barri de Port Espanya. Mateu Pons és l'advocat.
7: El jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació.
6: Canviem de qüestió perquè l'Assemblea de Diputats francesa examina el projecte de llei constitucional per una Còrsega autònoma dins de la República. El text, que consta d'un sol article, ja havia estat aprovat en comissió a principis de mes. Un vot solemne es preveu per al 23 de juny a l'hemicicle. Informa Albert Noguer.
8: El text preveu que les lleis i reglaments francesos puguin ser objecte d'adaptacions justificades per les especificitats de l'illa. La col·lectivitat de Còrsega podria igualment ser habilitada a fixar les normes adaptades al territori. El perímetre d'aquestes competències seria controlat per una llei orgànica. Si s'adoptés aquest projecte de llei constitucional, permetria a un territori francès accedir per primera vegada a un estatut d'autonomia que implica el reconeixement d'un poder normatiu a la vegada legislatiu i reglamentari. La població podria ser reconeguda com a comunitat dotada de característiques pròpies. En la fase de comissió, el text havia estat adoptat per 20 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups Renaissance, Modem, Horizon, Socialistes, Ecologistes i Liot hi havien votat a favor. Els Republicans hi havien votat en contra. El Rassemblement Nacional i la France Insoumise s'hi havien abstingut. El recorregut del text és encara molt incert. Si és adoptat per l'Assemblea, haurà de passar pel Senat, previsiblement no abans de la tardor, i després obtenir l'aprovació de 3/5 parts dels parlamentaris reunits en Congrés.
6: Gràcies, Albert, i tornem ara cap a Perpinyà perquè el Palau dels Reis de Mallorca acull avui el final del projecte Local for Flood de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Aquest projecte ha treballat durant 2 anys per la prevenció dels riscos d'inundacions i riuades a la conca mediterrània. Xavier Bernard Sanz és secretari general de l'Euroregió.
9: És un projecte sobre la gestió de riscos d'inundació sobtades a la Mediterrània, i això va néixer fa 4 anys, aquest projecte, abans que hi hagi la Dana a València, i és molt típic, tant a Catalunya Nord com a la zona de la Cevena i tota Catalunya i a Balears, aquestes inundacions sobtades, no? I la regió és soci d'aquest projecte amb la Universitat de Vic, amb la Universitat de Balears, amb altres socis de tota la Mediterrània, i la idea és que presentarem a tots els actors tot el sistema de prevenció, d'adaptació i de mitigació d'aquests riscos.
6: I Perpinyà acull durant aquest mes de juny una exposició sobre la història de la medicina en català per commemorar el 90è aniversari del Diccionari de Medicina de Catalunya. Aquest va ser el primer diccionari terminològic en la nostra llengua i el va coordinar el doctor Manuel Corachán, presentant-lo per primera vegada el juny del 1936 a la ciutat de Perpinyà. Els doctors Ferran Sabaté i Maria del Mar Salazar insisteixen sobre el caràcter altruista a l'hora de fer aquest diccionari.
10: Una de les activitats va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
11: Aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no?, de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
6: I la calor és cada vegada més present aquí a Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
12: Som el dimecres 17 de juny. Bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
13: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: El cas de diversos comerciants de Perpinyà en contra de la instal·lació d'un magatzem cultugà a Perpinyà Sud continua endavant, i precisament avui dimecres hi ha un procediment d'apel·lació a Montpeller per veure, en tot aquest cas, si té dret Cultugà a obrir aquesta botiga a la zona on hi havia l'antic Decathlon al sud de Perpinyà. A aquesta hora podem saludar l'advocat que està defensant els comerçants de Perpinyà contra aquest magatzem Cultugà, que és el Mateu Pons. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Com deia, avui aquest procediment d'apel·lació a Montpeller, com hem arribat fins aquí a aquest procediment?
7: Doncs, de fet, hem obtingut en febrer una sentència del Tribunal de Perpinyà que feia tancar Cultura. Cultura ha tancat durant quasi un mes i després ha tornat a obrir, però ha tornat a obrir sense fer anul·lar aquesta sentència o sense fer-la modificar. I doncs havia fet Cultura a apel·lació, davant del Tribunal d'Apel·lació de Montpeller contra aquesta sentència de tancament de Perpinyà. I el procediment segueix i nosaltres el que hem fet és que demanem al primer president del Tribunal d'Apel·lació de Montpeller de constatar que Cultura no respecta la sentència del Tribunal de Perpinyà, perquè si ha tancat durant un mes, com tothom ho sap, ha tornat a obrir sense haver fet anul·lar la sentència, i demanem doncs a aquest primer president del Tribunal d'Apel·lació de Montpeller d'anul·lar el procediment d'apel·lació de Cultura en contra aquesta sentència de Perpinyà, dins l'objectiu que aquesta sentència de tancament de Perpinyà sigui una sentència definitiva, és a dir, que no hi hagi més recurs d'apel·lació en contra i que doncs Cultura tingui l'obligació de tancar definitivament.
6: Quines opcions hi ha, o sigui, quines decisions pot prendre aquest jutge avui? És a dir, deies l'opció que demaneu, que és que, diguem, que es tanqui ja tot i que no hi hagi més opcions, diríem, però quines decisions podria prendre el jutge avui?
7: Bé, el jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això doncs el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació. I doncs, dins aquest, si constata això, que normalment hauria de constatar, perquè tothom ho sap, és un secret per a persona que Cultura ha tornat a obrir, sense tenir una sentència que li permetia de tornar a obrir, doncs hauria de tancar d'archivar el tema de l'apel·lació i doncs quedaríem únicament amb aquesta sentència de tancament del Tribunal de Perpinyà, sentència que paral·lelment intentem fer executar de manera forçada a l'encontre de Cultura, i això és la raó per la qual hem fet un judici davant del jutge de l'execució dilluns passat, perquè el jutge de l'execució, de manera forçada, faci tancar Cultura.
6: Clar, precisament aquí el que dieu és que Cultura ara mateix, vull dir, està obert sense permís, i de fet amb una decisió judicial en contra, i dilluns veu anar un jutge, en aquest cas a Perpinyà, per dir que estava passant això una mica, no? Què us va respondre aquest jutge de Perpinyà?
7: Doncs, de fet, Cultura va venir a l'audiència i va demanar un report de l'audiència per poder desfendre. Doncs aquest li va ser atorgat perquè és una pràctica normal, i doncs tindrem una altra audiència en juliol dins aquest objectiu.
6: Doncs n'estarem pendents i en tot cas avui hi ha aquest procediment al Tribunal d'Apel·lació de Montpeller per decidir si cau aquesta apel·lació de Cultura amb aquesta decisió judicial, doncs, que no podien obrir a Perpinyà, al sud de Perpinyà, una decisió que de moment l'empresa no està complint. Mateu Pons, advocat en aquest cas dels comerçants de Perpinyà, moltes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a tu.
14: Ràdio Arrels,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment d'establir comunicació amb Banyuls de la Marenda, l'advocat Pere Beca, l'opinador dels dimecres a Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
4: Bon dia.
3: I avui, Pere, vols continuar parlant d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Se n'ha parlat molt, sobretot als mitjans sud-catalans. En un primer temps semblava que tot era llis, que la visita doncs aniria sense absolutament cap incident. És veritat que aquesta visita ha estat un èxit, però també cal parlar d'un problema greu que és segurament més que un problema, més que un incident, tu l'analitzes com un senyal negatiu.
4: Sí, la visita del Papa a l'estat espanyol i especialment a Catalunya ha sigut amb l'inauguració de la Sagrada Família el punt culminant d'aquesta visita a través de les imatges que han pogut ser produïdes, de les explicacions que han sigut donades, tot el tema de Gaudí, els 100 anys, o més de 100 anys de la Sagrada Família, doncs tot això

0: molt positiu i, sobretot del punt de vista catòlic, visita acompanyada per milers de fidels presents i per una quantitat increïble de gent que s'ho va mirar per televisió. S'entén que l'organització d'un acte tan simbòlic, amb tants participants, gent d'importància que generen riscos específics, hagi posat totes les policies de l'estat espanyol i de Catalunya sobre el peu de guerra. Per tant, les coses han funcionat bé, no hi ha hagut cap intent d'atemptat, no hi ha hagut cap problema greu, excepte un fet que, per semblar petit, no és insignificant, perquè ens ensenya què és la realitat de la relació de l'estat espanyol amb Catalunya i amb les entitats catalanes. De què va ser? Al vespre, a la Sagrada Família, hi havia tota una sèrie d'actes previstos en els quals intervenien un grup de cantants joves catalans, més de 600, previstos per intervenir a dins la catedral durant els actes religiosos i després a fora quan se faci l'il·luminació de la façana. Un grup de 600 no és poc i imaginem que eren cantants que havien sigut triats oficialment i aprovats. Per tant, la policia, no la policia, els Mossos, és a dir, la policia catalana, els va expulsar fent-los sortir per una porta a darrere, imagineu la quantitat de gent que això representa, per no que apareixin a la façana de la catedral. I això just abans la benedicció pel papa de la Torre de Jesús. Una expulsió per força de cantants joves i tots acreditats i que havien de participar, estava prevista, a l'espectacle de la retransmissió del naixement a la façana i havien d'anar de sortir amb fanalets i cantant una sèrie de cançons. Per què una reacció tan brutal, tan poc protocolària, tan inesperada? Crec que ningú es pensava que fos possible una cosa així. Llavors, hi ha hagut un comunicat, i únicament un comunicat, no preses a paraula, un comunicat de la part dels Mossos, que diuen que les mateixes particions de cants d'aquests cantants hi havien algunes estelades i que, a més, tenien previst el moment d'actuar a l'exterior de la catedral de cantar els segadors. Com ho tenien previst, qui ho va dir, qui ho sabia, com es podia fer, això ningú ho diu, ningú ho explica i, sobretot, la policia catalana ha donat poca explicació i la policia espanyola, que, recordem-ho, tenia l'alta mà sobre l'organització de la manifestació, tampoc n'ha donat cap. Això vol dir que actualment a Catalunya i per part de l'estat espanyol, la policia considera que té un dret absolut a controlar l'expressió, no fos que per cants o ensenyant a senyeres, controlar l'expressió de la població de Catalunya. Tot i que el català és un idioma oficial de l'estat espanyol, tot i que el mateix papa va intervenir en català amb algun dels seus actes, i tot i que finalment la Sagrada Família és un monument concebut, edificat, financiat per als catalans. És a dir, que ens dona una idea de la posició oficial de l'estat espanyol de cara a tot el que podria semblar un moviment catalanista.
1: Això vol dir, segons tu, Pere Beca, es pot interpretar com un nou acte de repressió contra l'independentisme?
0: És evident que és un acte de repressió. Prohibir algú d'assistir, llavors que és acreditat, a una manifestació, prohibir un grup de cantar uns cants que eren preparats i decidits, perquè hi ha el risc que potser voldrien cantar els segadors, però no sabem d'on surt aquesta informació, perquè hi ha el risc que potser voldrien ensenyar senyeres o estelades, però no sabem d'on surt aquesta informació. Això no pot en cap manera ser considerat com un acte altre que la repressió pura i simple de la part de la policia i dels Mossos d'Esquadra, concretament. Però hi ha més que això. És que aquest acte policial, repressiu, es va fer per part a l'interior de la Sagrada Família, a l'interior de l'Església, durant una manifestació religiosa. I això, a la història recent de l'Espanya, no havia passat mai en aquestes condicions. Hi ha hagut, a la història d'Espanya, molts moviments en per base o per refugi o per asili, una església, i sempre la policia, encara que fos la policia de la dictadura franquista, ha respectat el lloc considerat consagrat. L'any 1966, el que se va anomenar la Caputxinada, el 69 al Seminari de Barcelona, el 70 a Montserrat, el 73 a l'Església Santa Maria Mitjancera, el 72 a l'Església del Pi, el 73 encara al Sant Agustí Vell. Hi ha molts exemples de que moviments de resistència es van apoyar sobre de la protecció de la institució religiosa, que és una tradició mil·lenària i que conté en si mateix les idees bàsiques del cristianisme i de la llibertat d'expressió. Però ara es veu que cada dia menys els estats, i especialment l'estat espanyol, respecten. I encara que el govern català, de moment socialista i aliat amb el govern socialista espanyol des de Madrid, i encara que aquest mateix govern socialista vulgui portar endavant i es faci fort de tenir una política social important, el que és, es veu perfectament que amb una cosa sensible com pot ser l'expressió de la catalanitat, no fos que a través d'uns cants possibles, la reacció policial és immediata i molt dura. No dic que hi hagi hagut violència, però sí que hi ha hagut interdicció d'expressió, hi ha hagut expulsió puríssim sense que fossi demostrat la realitat d'un perill qualsevol. I que no és únicament l'institució catòlica, sinó tot l'estat espanyol, Espanya, que pretén ser la representant del cristianisme a Europa Occidental, doncs aquesta falta de respecte d'una tradició mil·lenària és un símbol que em sembla que vol dir que cada dia més la problemàtica catalana, encara que no fos a les urnes com ho va ser fa uns anys, queda present almenys a la intenció dels polítics espanyols. A tota Europa Occidental i a l'estat francès especialment, si es vol tancar una mesquita perquè un imam qualsevol ha pregat contra l'Occident, hi ha una aixecada de defensors en base jurídica per dir això no es pot. I aquí, en aquest cas, estem parlant d'una impossibilitat de cristians d'expressar-se per un cant al mig dels seus, en presència del seu cap principal i amb una església consagrada. És exactament al revés de lo que voldria ser el cristianisme actual. I, al fons, demostra que l'estat espanyol, com cada dia més molts estats i Estats Units en són la demostració, encara que es pretenguin apoyats per Déu, estan fent de manera que llur política no respecta les idees d'una bona part del seu poble. Això és molt greu per la democràcia i també és molt greu per al cristianisme. Em sembla que el govern de Madrid hauria de pensar-s'ho bé per saber com ha de definir la seva posició repressiva, perquè de moment això és un acte repressiu d'alta intensitat. Gràcies per la vostra atenció.
1: Moltes gràcies, Pere Beca. Fins a la setmana entrant, fins dimecres vinent a la mateixa hora, i recordem que podem retrobar totes les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Si res més, no ho parlarem de l'USAP la setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Radio Arrels. A Codelet, 95.5.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.
1: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plom, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortíem de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
0: Parlem del segon festival.
1: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa a ningú, sinó que l'any 50, part del festival Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent. Sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca fa que no troben altra solució que de fer-ho allà l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de coses. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles, i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
0: A partir de quan el festival se diu Pau Casals, o Pablo Casals, perdó?
1: L'any 50. Se'n diu festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre festival Pablo Casals. I se'n diu festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, eh? Sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la Casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Félix. Però els altres és sempre, el label és sempre Pablo.
0: A partir d'un moment viu a Molitx i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
1: Sí, a l'any 55.
0: A l'any 55.
1: A la mort de la Fresquita, un any, un poc temps després, se'n va amb la Martita.
0: I tornarà a Prada per als festivals?
1: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més... ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casal sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no i que no, que ell era un músic, ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà en català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear.
0: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
1: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals ho vaig veure, vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar. Quan venia anava a Molitx,
0: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana ens quedem a Catalunya Nord per al disc de la setmana, ja que presentem cançons de Ramon Gual. Ramon Gual, tu ara et dediques a animar unes quantes corals, oi?
4: Sí, en tinc quatre. Déu-n'hi-do. És una cosa que em va sortir en els anys. Havia començat una primera vegada amb la coral d'Escarrú, perquè m'havien demanat de substituir la que dirigia la coral, que en aquest moment va caure malalta, i així vaig començar. I després es va desenvolupar, Cotllura em va venir a demanar, després Sant Cebrià, el Boló, i també n'he fet un grup de coral a Prada, fa uns quants anys, i doncs avui en porto quatre. Si és interessant fer cantar així un centenar de persones d'una manera viva, un poble que canta és un poble que viu.
3: I ets tu qui musiques les cançons que es canten en aquestes quatre corals?
4: Són jo que faig els arranjaments per les corals, sí. Faig els arranjaments de les cançons i els treballem a vegades a dos o tres veus, a vegades no, a vegades només a una veu, però sí, sí, faig tots els arranjaments de les corals.
3: I és veritat això que diuen que si no cantes gaire bé i desafines una mica i tot això, quan estàs amb una coral és molt més fàcil afinar perquè tens un efecte de grup?
4: Sí, és veritat, i també perquè sense adonar-se els uns ajuden els altres. Hi ha un suport col·lectiu que es fa, que en un moment donat les veus s'acaben posar juntes en el mateix nivell. Però jo, per exemple, amb els corals, el que intento sempre fer és donar el suport de la guitarra, que així es dona la tonalitat en permanència, que dona el ritme i que permet per una gent que són, entre cometes, amateurs, de poder interpretar les cançons amb una mica de qualitat.
3: I tu, Ramon, quin estil de música escoltes?
4: Jo una mica de tot, una mica de tot. Cançons catalanes de tots els estils, però també escolto música clàssica, m'agrada molt el piano clàssic. També escolto jazz, cantants francesos que valen la pena, amb textos. No, escolto, tinc una varietat de música per escoltar.
3: Si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o un grup o un cantant, pots dir també. Tu pots pensar.
4: Escolta, ja, per mi, en la història meva de cantant, hi ha els que he conegut al començament i que han passat per la meva trajectòria. Doncs hi ha gent que m'han marcat. I la primera gent que m'han marcat van ser els cantants del Guillem de Cabestany, del grup Guillem de Cabestany. Tots, d'alguna manera. Del Jordi Auvernia, Renald de Díaz, en passant per Jaume Figuerola, Pere Figueres. Tots aquesta gent i d'altres que també van venir més tard, que no formava pas forçosament del Guillem de Cabestany, però que formaven part del moviment aquest de Catalunya Nord, com la Teresa Rebull. Escoltar una cançó amb la Teresa Rebull i la seva veu era una cosa increïble. Però, evidentment, el Iac és un cantant que ens ha marcat, aquí a mi m'ha marcat molt també, però no és pas l'únic. Hi ha hagut grups com els Esquirols, que també han estat... Coneixes els Esquirols? Un grup que va ser de la Plana de Vic, que han fet moltes cançons molt boniques.
3: Doncs ara escoltarem d'aquí poc Sant Martí del Canigó. És un poema del teu avi, en Julià Gual, que l'has musicat. Llavors és una cosa que s'ha transmès de generació en generació, potser l'escriptura i també la música en la teva família.
4: La meva àvia era música, tocava el piano. El meu avi era poeta i, de fet, malauradament, el destí de la vida ha fet que el meu avi es va morir quan jo tenia 2 anys. Doncs no l'he conegut gens, el Julià Gual. I tota la vida hi ha hagut aquest forat. Jo demanava a la meva àvia d'explicar-me coses d'ell, però com si no haguéssim mai pogut connectar amb ell de cap manera. I el dia que vaig ficar el nas en poesies seves, em va agradar i vaig dir potser que és la manera de connectar amb el meu avi que no he conegut. Llavors, evidentment, són coses particulars perquè són poesies d'un temps particular també, un temps una mica antic, en tot cas en la construcció poètica, però sobretot el que m'agradava era la mirada d'un senyor que venia de Mataró, que era català del sud, exiliat de la Guerra d'Espanya, republicà, evidentment, i que va caure aquí, a Catalunya Nord, i que va ser un activista profund de la causa nord-catalana.
3: Podríem dir que ara que has retrobat els seus poemes i que t'has posat una mica amb la seva història, potser seria un model per tu, el teu avi?
4: Un model, sí, perquè d'una certa manera, textualment, trobo que té... N'he musicat de diversos, no he pas musicat únicament aquest, he musicat d'altres poemes d'ell, com Enyorança de la mar. Sí, trobo que hi ha una manera d'escriure que és molt interessant. I a més d'això... suposo que també, com que ell va portar la llibreria i va fundar la llibreria catalana de Prada, de Perpinyà, perdó, que encara existeix avui dia, i que va fundar també amb la seva dona, la Rita, l'Esbar d'en Sai del Rosselló, ells van viure a l'interior de tot un moviment cultural que era necessari en aquest moment i que encara ho és avui. Sí.
3: I en aquesta cançó també s'hi sent un tiple i un flabiol. Qui és que els toca, Ramon?
4: Sí, a la família. Em vaig convidar a participar en aquest disc, que era bastant important, era un poema del meu avi, doncs, i que havia musicat. I doncs són els meus nebots, la Floreta Lluís Gual, que toca el flabiol tamborí, i l'Oriol Lluís Gual, que toca el tible.
3: Que també fan música el dia d'avui, la Floreta i l'Oriol.
4: La Floreta, sí, està fins i tot intermitent de l'espectacle i toca amb el Bulamasc.
3: Doncs a continuació escoltem Sant Martí del Canigó de Ramon

0: Sant Martí del Canigó, això era un poema de Julià Gual, musicat per el seu net, Ramon Gual. Escolteu el disc de la setmana i demà a la mateixa hora ens retrobem per continuar parlant amb ell.
1: Radio Arels, Amias, 95.
2: O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano

0: O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Les centrals nuclears franceses responsables de la mort d'animals marins. Bon dia. Cada any gairebé 6.000 milions d'animals marins moren atrapats als circuits de refrigeració de les centrals nuclears de l'estat francès. Peixos, crustacis i meduses són aspirats, colpejats, asfixiats i finalment retornen a l'aigua morts o greument ferits. Una conseqüència invisible que la indústria nuclear ha mantingut en l'ombra durant dècades. Segons les anàlisis realitzades pel Réseau Sortir du Nucléaire, a partir d'estudis del propi operador EDF, la central del Blayais sola atrapa 2.300 milions d'éssers vius l'any i la de Paluel 2.100 milions més. Les centrals en circuit obert aspiren fins a 180 metres cúbics d'aigua per segon, arrossegant tot el que troba al seu pas. Els animals pateixen cops mecànics, una natació forçada davant els tambors filtrants, asfixia a l'aire lliure, raigs d'aigua a alta pressió i un tractament ambiciu. Per a la majoria d'espècies, la mortalitat és del 100%. El panorama s'agreujarà amb la futura central de Penly, que amb els nous reactors EPR2 matarà uns 2.700 milions d'animals addicionals cada any. Tot i això, les centrals franceses segueixen funcionant sense cap derogació per a les espècies protegides i sense mesures reals per evitar o compensar aquest impacte. Una diferència abismal amb el Regne Unit, on la mateixa EDF ha instal·lat sistemes de dissuasió acústica a Hinkley Point C sobre la pressió d'associacions ambientals i autoritats públiques independents. A l'estat francès, res. I això des dels primers estudis sobre biodiversitat aquàtica dels anys 70 que van ser oficialment abandonats per manca de demanda de l'administració.
9: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Tin, catatin, catatin, catacar.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
0: Catacar ton tin.
1: Ràdio Arrels.
0: Catacar ton tin.
3: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. 1999. El 12 i el 13 de novembre d'aquell any, unes pluges molt fortes van provocar greus inundacions a la conca de l'Aglí, sobretot. 22 municipis van ser classificats en catàstrofe natural, dues persones mortes a Estagell i destrosses molt importants a centenars de cases, als sectors de l'agricultura i també a les vies de comunicació. L'endemà d'aquella nit del 12 i 13 de novembre del 99, Ràdio Arrels feia el balanç de les conseqüències de l'aigat amb quatre batlles de vilatges afectats, Antoana Cerdà, d'Estagell, Clor de Basinet, de Vingrau, Jean-Paul Villes, de Pesillà i René Marquès, de Sant Llorenç de la Salanca, i també amb l'adjunt al batlle de Ribes Altes, Josep Cirac.
4: Molt, molt més que en 40. Més pas la guia, el barratge ha fet el seu treball. Curiosament que la guia a pas d'estar del Vall, eh? Però els que aquests torrents tan bojos que el temporal s'és concentrat pendent 10 hores del sul mateix vací versant de la Grasa, d'on hi ha el riu la ribera del Molí, el Llinars, tot això ha convergit i quan la Grasa tan mai s'havia vist que la Grasa Montico com ha muntat, ella ha tapat tothom i doncs tot el vilatge s'ha tapat cobert per les altres aigues del Llinars i d'altres còrrecs. Que...
5: Bé, al nostre poble hi ha un rec que baixa de la muntanya que ha pogut ben gros, que ha quadriplat i ha inundat el fons del vilatge, saps? L'estació de pompatge també és completament destruïta. Els ponts n'hi ha dos o tres trincats, els camins són completament desmolits, hi ha qualcom d'espoventar per aquí a Vingrau. Quan t'haurem fet el bilanç de tots, crec que serà molt, molt, molt important.
6: La nit de divendres a dissabte hi ha hagut un gran aigat que ha arribat d'un cop del col de la dona i s'han tingut un munt de por, eh? Per dues hores ha estat molt, molt difícil per tothom. Eh? El poble vell ha estat sota l'aigua per dues hores. Hi havia 60 a vegades un metre d'aigua en les cases baixes, eh? Però el que era impressionant era la velocitat de l'aigua, perquè ha estat com un torrent.
7: I esperem que la noció de catàstrofe natural sigui feta, la farem aquesta tarda a la prefectura, és envisat així, catàstrofe natural per poder compensar les pèrdues de la gent. I puis, qüestió dels degats que tenim les col·lectivitats, per nosaltres és una grossa cosa, és una breixa sota de l'Aglí, que cal colmatar el més ràpidament possible per empetjar l'inundació que vindria, i puis adobar l'estació d'operació, que ha estat molt endamejada.
8: De queixa força no. Jo som massa jove per me'n recordar, però en 40... Ja fora Can 40, que tenia més força encara que aquella inundació. En 92 havíem vist la Gli també, que era en alta, però pas així. Realment, depuis 40, que és la segunda. La Gli ha muntat amb la ferra d'una hora va muntar de 2 metres.
3: Novembre 1999, l'endemà de les inundacions que van afectar sobretot la conca de l'Aglí. Ràdio Arrels feia balanç amb Antoana Cerdà, Valle d'Estagell, Clor de Basinet, de Vingrau, Jean-Paul Villes, de Pesillà, René Marquès, de Sant Llorenç de la Salanca i amb l'adjunt al batlle de Ribes Altes, Josep Cirac.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
9: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
10: El 17 de juny del 2022, Mario Nascoda guanya el primer Eufòria. La cantant nascuda a Baix el març del 2001 va començar a estudiar la música amb 5 anys. Concretament, és formada en cant clàssic, cant modern, violí i piano. A l'universitat, Mario Nascoda va cursar logopèdia. El 2016, amb 15 anys, va fer el seu primer enregistrament professional al costat d'Antoni Tolmos, amb la cançó Nadal al teu cos.

0: Fins aquí el tema Et deixo la mà de Mariona Escoda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Un nou capó, que era més banal, li allargà de sota mà el pot de pomada, que, en tenia l'esperança, li curaria les mans. Havia estalviat d'una a una per aconseguir d'oferir-li un petit suborn, les cigarretes que li donava en Friend, arreplegades amb relativa abundor dels xofers del taller. Tot just feia un parell de setmanes de l'última visita del comandant i de Rasher, i en aquell dia que moria tan a poc, hi havia hagut una revisió general dels presos. Potser a conseqüència de les ordres transmeses, seguint instruccions de més amunt, pel metge d'ulls freds. Els furers, que manaven en diversos graus pel camp, els porcs, com sempre els anomenava en Friend, l'havien batejada amb el nom de neteja de primavera, potser perquè l'hivern ja els havia estalviat una part de la feina. Tot untant-se les mans amb força crema, un cop ja a la llit totxa, en Daniel es considerà afortunat d'haver sortit bé de la revisió, que aquesta vegada no havia estat un cop d'ull desganat, com abans dels càstigs corporals. El violí d'Auschwitz, de Maria Àngels Anglada, publicat a les edicions Columnes l'any 1998.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

troba com es troba el molí. Ara s'amaga i ara s'allunya pel seu camí.

0: Escolteu Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: La Casa de la Generalitat a Perpinyà acull una exposició durant aquest mes de juny commemorant el 90è aniversari del Diccionari de Medicina, Terminologia de Medicina en català, que de fet es va presentar en aquesta ciutat de Perpinyà doncs ara fa 90 anys. I a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels dues de les persones que han fet possible aquesta exposició, que és la doctora Maria del Mar Salazar, que és presidenta de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el doctor Ferran Sabater, també membre de la societat. Bon dia.
3: Bon dia i gràcies per l'interès.
1: Tota aquesta exposició roda bastant al voltant de la figura del doctor Manuel Corachán, que també va ser qui va fer possible aquest diccionari. No sé si ens podríeu explicar una mica per sobre qui va ser aquest doctor Corachán.
3: Doncs va ser un metge cirurgià rellevant tant en l'àmbit específic de la medicina, de la seva activitat professional, com també en l'àmbit, podríem dir, polític i social. Va ser conseller de Sanitat, de Salut, de la Generalitat de Catalunya en els anys 30 i, bueno, va tindre diferents càrrecs molt, molt rellevants, i un d'ells, una de les activitats, doncs va ser el de dirigir la confecció d'aquest diccionari de medicina, i no solament això, sinó també de pagar la seva publicació.
1: La seva publicació i un diccionari que es va presentar, com dèiem, a la ciutat de Perpinyà. Per què aquí?
2: Perquè es va presentar en el 9è Congrés de Metges i Biòlegs de Catalunya, llavors, de llengua catalana, i llavors es va fer a Perpinyà. Per això es va presentar aquí el diccionari.
1: De fet, aquest diccionari té una gran llista de col·laboradors i en aquesta llista inclou molts metges de l'època i també filòlegs, no?
2: I també una bibliotecària, que és important perquè és l'única dona que apareix en la llista. I igualment, aquests 80 col·laboradors també va ser tot de manera altruista, com treballaven abans, no? de fer la feina entre tots i no esperar res a canvi.
1: De fet, aquest diccionari, clar, va sortir, dèiem, el 1936, just després de la Guerra Civil, vull dir que realment va sortir en un moment i just després les coses van complicar molt. Sí que després s'ha anat recuperant tot aquest diccionari i tota aquesta terminologia mèdica per fer-la servir en el dia a dia, però la societat catalana també evoluciona i ara hi ha nous reptes amb molts metges que venen de fora de Catalunya i moltes vegades fora d'Europa, fins i tot. I en aquesta exposició també voleu parlar d'això, no? I també voleu donar una mica solucions als reptes, no del 1936, sinó del 2026.
2: Per això hem donat tanta importància a presentar una sèrie de recursos, no, per als professionals sanitaris. Són recursos en línia, és a dir, que són molt fàcils, s'hi pot accedir fàcilment, i aquest és l'objectiu, no, que tothom tingui eines per aprendre a escriure en català, a parlar en català, perquè també hem posat molts recursos per fer parelles lingüístiques, que és una manera molt fàcil d'introduir-te a la llengua catalana. És un recull molt exhaustiu, no solament de Barcelona, de coses de Catalunya pròpiament dita, no? Sinó que hem posat també recursos de València, de les Illes, és a dir, i estem oberts, vull dir que si d'aquí ens donen recursos, de Perpinyà ens oferiu recursos, els afegirem a la pàgina web, perquè tots aquests recursos estan aquí a l'exposició, es poden veure en aquest plafó, com estan en el díptic, com estan a la pàgina web. És a dir, que no hi ha, no poden dir, no sabem on trobar els recursos, perquè ja hem fet nosaltres aquest recull de recursos, que segur que n'hi ha més i que si algú en troba més ens els diu i els penjarem, però hem fet precisament, no, creiem que és molt important donar aquest accés a aquests recursos.
1: Per tant, els recursos hi són, ara cal també doncs, la voluntat de fer-los servir, però hi són. L'exposició ara és a Perpinyà durant el mes de juny i després es queda també vinculada una mica amb Catalunya Nord, però en aquest cas a Cerdanya, no?
3: Exacte, sí. El mes vinent estarà exposada en l'Hospital Transfronterer de Cerdanya. O sigui que és un lloc on, per dir-ho així, conflueix l'idioma francès, l'idioma castellà i, sobretot, l'idioma català, que és el propi del territori, no? I conflueixen també doncs, metges i infermers de França, d'Espanya, de Llatinoamèrica, etc. I volem doncs, que arribi en aquest personal doncs, el coneixement del català en l'àmbit, en l'esfera de la medicina, que el puguin utilitzar i pugui ser d'utilitat per atendre el millor possible en els pacients, en aquest cas doncs, de la zona de la Cerdanya.
1: Doncs aquesta exposició, ara a Perpinyà i més endavant a l'Hospital de Cerdanya, amb doctor Sabater, doctora Salazar, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres per l'interès.
2: I per l'acollida.
0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Torre de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Torre de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de jazz.

Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

parla-me i diguis-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses bendites, sense pensar res més. Parla-me i diguis-me coses amb aquesta llengua boja que s'ha perdut en caminets. Diguis-me que la setmana, quan

tenir temps. Com una mà retirada a la fi de la jornada, tornarem a ser tots solets. Digues-me coses boniques, digues-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vols fer per fer projets? Digues-me lo que se passa amb

ganes de fer coses i a la plaça te reposes o sabes per més on ets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, caminem prou de través. Parla-me, dis-me coses amb aqueixa llengua rosa que fa vergonya al burgès. Dis-me que la parola de sus el foc de la història ten el tap que em pot pesar.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

no te les tallessis mai, perquè així et fito d'esquena. Entre tu i jo, poc espai.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
3: Rosselló,
4: Vallespí,
3: Conflent,
4: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda,
4: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Cada dia i cada hora en català.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: El cas de diversos comerciants de Perpinyà en contra de la instal·lació d'un magatzem Cultugà a Perpinyà Sud continua endavant i precisament avui dimecres hi ha un procediment d'apel·lació a Montpeller per veure en tot aquest cas si té dret Cultugà a obrir aquesta botiga a la zona on hi havia l'antic Decathlon al sud de Perpinyà. A aquesta hora podem saludar l'advocat que està defensant els comerçants de Perpinyà contra aquest magatzem Cultugà, que és el Mateu Pons. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Com deia, avui aquest procediment d'apel·lació a Montpeller, com hem arribat fins aquí a aquest procediment?
8: Doncs, de fet, hem obtingut en febrer una sentència del Tribunal de Perpinyà que feia tancar Cultugà. Cultugà ha tancat durant quasi un mes i després ha tornat a obrir, però ha tornat a obrir sense fer anul·lar aquesta sentència o sense fer-la modificar. I doncs, havia fet Cultugà apel·lació davant del Tribunal d'apel·lació de Montpeller contra aquesta sentència de tancament de Perpinyà. I el procediment segueix i nosaltres el que hem fet és que demanem al primer president del Tribunal d'apel·lació de Montpeller de constatar que Cultugà no respecta la sentència del Tribunal de Perpinyà, perquè si ha tancat durant un mes, com tothom ho sap, ha tornat a obrir sense haver fet anul·lar la sentència, i demanem doncs, a aquest primer president del Tribunal d'Apel·lació de Montpeller d'anul·lar el procediment d'apel·lació de Cultugà en contra aquesta sentència de Perpinyà, dins l'objectiu que aquesta sentència de tancament de Perpinyà sigui una sentència definitiva és a dir, que no hi hagi més recurs d'apel·lació en contra i que, doncs, Cultura tingui l'obligació de tancar definitivament.
7: Quines opcions hi ha, o sigui, quines decisions pot prendre aquest jutge avui? És a dir, deies l'opció que demaneu, que és que, diguem, que es tanqui ja tot i que no hi hagi més opcions, diríem, però quines decisions podria prendre el jutge avui?
8: Bé, el jutge normalment hauria de constatar que Cultura no ha respectat la sentència de tancament i que això, doncs, el prohibeix de continuar el seu procediment d'apel·lació. I doncs, dins aquest, si constata això, que normalment hauria de constatar, perquè tothom ho sap, és un secret per a persona que Cultura ha tornat a obrir, sense tenir una sentència que li permetia de tornar a obrir, doncs hauria de tancar d'arxivar el tema de l'apel·lació i doncs quedaríem únicament amb aquesta sentència de tancament del Tribunal de Perpinyà, sentència que paral·lelment intentem fer executar de manera forçada a l'encontre de Cultura i això és la raó per la qual hem fet un judici davant del jutge de l'execució dilluns passat perquè el jutge de l'execució, de manera forçada, faci tancar Cultura.
7: Clar, precisament aquí el que dieu és que Cultura ara mateix vull dir, està obert sense permís, i de fet amb una decisió judicial en contra, i dilluns veu anar un jutge, en aquest cas a Perpinyà, per dir que estava passant això una mica, no? Què us va respondre aquest jutge de Perpinyà?
8: Doncs, de fet, Cultura va venir a l'audiència i va demanar un report de l'audiència per poder desfendre. Doncs aquest li va ser atorgat perquè és una pràctica normal i doncs tindrem una altra audiència en juliol dins aquest objectiu.
7: Doncs n'estarem pendents i en tot cas avui hi ha aquest procediment al Tribunal d'Apel·lació de Montpeller per decidir si cau aquesta apel·lació de Cultura amb aquesta decisió judicial, doncs, que no podien obrir a Perpinyà, al sud de Perpinyà, una decisió que de moment l'empresa no està complint. Mateu Pons, advocat en aquest cas dels comerçants de Perpinyà, moltes gràcies per atendre'ens.
8: Moltes gràcies a tu.
4: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Història d'un fantasma, llegit per Sergi López.
1: Vet aquí que una vegada hi havia un fantasma molt vell. Velleu tenia 500 anys o velleu més, que vivia dins una casa molt antiga, perquè ja se sap que els fantasmes no els agrada viure dins de cases noves. Però aquest fantasma estava trist. Tristíssim, perquè dins d'aquella casa no hi vivia ningú més. I és que la gent normalment no li agrada viure amb un fantasma. I doncs el nostre fantasma es lamentava, desesperat, perquè no tenia companyia i no podia fer la seva feina de fantasma. Un dia, que es lamentava més que de costum, va sentir un enrenou inhabitual al jardí de la casa. I va veure com hi entrava un camió, seguit d'una furgoneta. Us he de dir que era un jardí molt gran, un parc, vaja. El cor se li va posar a bategar molt fort quan del camió va baixar tot de gent que va començar a treure mobles i, sobretot, quan va veure una senyora que obria la porta de la casa amb una clau. Seria possible que el seu somni es fes realitat? Tot aquest enrenou volia dir que aquella gent venia a viure dins aquesta casa. Casa seva, com aquell qui diu. Una família sencera! Quina alegria! Per poc es tornava boig de content quan va veure dos mainatges, una bessonada, que corrien per tot arreu i començaven a obrir totes les portes. Es va precipitar dins la seva habitació secreta, entrant directament a través de la paret de la biblioteca, com poden fer els fantasmes. Ara sí, ara podria tornar a fer la seva feina de fantasma. Començaria quan tocarien les 12 de la nit. Primer de tot, li calia verificar que tot el seu material estigués a punt. El llençol blanc, les cadenes, algun esquelet. També volia veure si encara sabia fer el seu plany que glaça la sang, però no va gosar per no espantar ningú abans d'hora i només va agafar unes pastilles pel coll per tenir la veu més clara. Les cames li tremolaven i tot de l'alegria que sentia. Feia tant de temps que no treballava. Finalment, al cap de moltes hores d'esperar, va sentir el rellotge i va comptar. Tong, una. Tong, dues. Tong, tres. Tong, quatre. Tong, cinc. Tong, sis. Tong, set. Tong, vuit. Tong, nou. Tong, deu. Tong, onze. Tong, dotze. Ja era l'hora. Feia més de 100 anys que esperava aquest moment. Va pensar que començaria pel passadís, on hi havia les cambres dels adults, i va deixar anar el seu udol terrible. I al mateix temps feia anar les cadenes i les arrossegava per terra. Catacrin, catacrac, catacrin, catacroc. Durant 10 minuts va anar fent tot això amb tant d'entusiasme que va haver de parar un bri perquè es cansava. I aleshores es va adonar que ningú es movia, que cap llum s'encenia, que no se sentia cap crit d'espant. Res, res de res.

lletra ben grossa que era per ell i que deia: «Senyor fantasma, les vostres cadenes estan rovellades i a més fan massa soroll quan les arrossegueu. Us aconsellem d'embolicar-les amb una flassada perquè no en facin tant. Gràcies». Quin insult! Mai en 500 anys ningú l'havia tractat així. Aleshores va decidir fer més soroll encara. Udolava més fort que la tramuntana. Cloc, cloc, catacloc, catacloc, les cadenes amunt i avall. I per sobre va afegir-hi el seu riure infernal. Tot just quan acabava, va notar com li llançaven quelcom a sobre. I com això no parava. Eren els bessons, que li llançaven pilotes de tenis a sobre, i més d'una, i de dues. No paraven! El pobre fantasma va agafar les cadenes per no entrebancar-se i se'n va anar corrent cap a la seva habitació secreta. Fins i tot hauria volgut tapar-se les orelles perquè sentia com se'n reien d'ell. Haver esperat tants anys per això, li venien ganes de plorar. Però és ben sabut que els fantasmes no ploren. Després d'aquest desastre, no va poder dormir. I es va estar tot el dia següent al llit. Però a mitjanit es va aixecar, va posar totes les seves coses dins una maleta i va deixar la casa per no tornar-hi mai més. No sabem si va poder trobar una altra casa perquè la història no ho diu, però sí que sabem que se'n va anar molt lluny. I catacric, catacrac, com que el fantasma se n'ha anat, el nostre conte s'ha acabat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels ulls dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Hola!
5: Leonor, vine! El programa comença.
6: Espera, que vile me papa, Gina.
4: Vine!
7: Però de què parla el teu llibre?
6: De les feines del futur.
4: Ah, ma sabé!
8: Què penseu que hi haurà com feines?
7: No sé, potser que...
5: Ah, ho sé! Hi haurà arquitectes fet amb intel·ligència artificial.
8: La tecnologia crearà moltes feines com...
7: Creadors de robots, netejadors d'oceans.
4: I també astronauta que fan de pallassos.
5: Ah, sí, ha, ha, ha. I dins del teu llibre, què hi ha?
6: C'est pas ces ans xinès.
8: I com les llegit?
6: Bé, hi ha imatges.
7: Sembla interessant. Podem seguir parlant del tema?
4: Sí! Sí.
9: Tenir cura dels altres és una feina del futur.
8: Ah, no, ho sabia.
9: Conductor de coets per formigues.
5: Oh, sí! M'agradaria viure al futur.
6: Jo també.
5: Ah, bo, jo he de marxar, tinc una horreria.
8: Oh no, c'est n'a anat.
6: Ja vaig llegir.
5: Ai no, per què se'n van?
9: No ho sé, però podem continuar a parlar.
5: Sí, és veritat.
8: Perdó, no puc quedar, adeu.
9: Ah no, si se'n van, adeu, Noa.
7: Ah, jo també me'n vaig.
8: Tu, Rose, later.
5: Ai, ben menjat. Jo no he menjat. Jo he menjat enciam amb bou.
6: Però és molt bo.
9: Oh, estaven parlant de les feines del futur.
8: Ah, jo soc anat a la biblioteca per cercar informacions.
6: Si que has llegit?
8: Robot in antiguera.
5: Doncs continuem a parlar?
6: Sí!
5: Gràcies de nos haver escoltat i a la ràdio de la Bressola. I vosaltres, què penseu que hi haurà com feines?
4: Ràdio Bressola.
1: A Ràdio Arrels.
10: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana ens quedem a Catalunya Nord per al disc de la setmana, ja que presentem cançons de Ramon Gual. Ramon Gual, tu ara et dediques a animar unes quantes corals, oi?
4: Sí, en tinc quatre. Déu-n'hi-do. És una cosa que em va sortir en els anys. Havia començat una primera vegada amb la coral d'Escarró, perquè m'havien demanat de substituir la que dirigia la coral, que en aquest moment va caure malalta, i així vaig començar. I després es va desenvolupar, Llura em va venir a demanar, després en Sabrià, el Boló, i també n'he fet un grup de coral a Prada, fa uns quants anys, i doncs avui en porto quatre. Si és interessant fer cantar així un centenar de persones d'una manera viva, un poble que canta és un poble que viu.
3: I ets tu qui musiques les cançons que es canten en aquestes quatre corals?
4: Són jo que faig els arranjaments per les corals, sí. Faig els arranjaments de les cançons i les treballem a vegades a dos o tres veus, a vegades no, a vegades només a una veu, però sí, sí, faig tots els arranjaments de les corals.
3: I és veritat això que diuen, que si no cantes gaire bé i desafines una mica i tot això, quan estàs en una coral és molt més fàcil afinar perquè tens un efecte de grup?
4: Sí, és veritat, i també perquè sense adonar-se els uns ajuden els altres. Hi ha un suport col·lectiu que es fa, que en un moment donat les veus s'acaben posar juntes en el mateix nivell. Però jo, per exemple, amb els meus corals, el que intento sempre fer és donar el suport de la guitarra, que així es dona la tonalitat en permanència, que dona el ritme i que permet per una gent que són, entre cometes, amateurs, de poder interpretar les cançons amb una mica de qualitat.
3: I tu, Ramon, quin estil de música escoltes?
4: Jo una mica de tot, una mica de tot. Cançons catalanes de tots els estils, però també escolto música clàssica, m'agrada molt el piano clàssic. També escolto jazz, cantants francesos que valen la pena, amb textos. No, escolto, tinc una varietat de música per escoltar.
3: Si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o un grup o un cantant, pots dir també. Tu pots pensar.
4: Escolta, ja, per mi, en la història meva de cantant, hi ha els que he conegut al començament i que han passat per la meva trajectòria. Doncs hi ha gent que m'han marcat. I la primera gent que m'han marcat van ser els cantants del Guillem de Cabestany, del grup Guillem de Cabestany. Tots, d'alguna manera. Del Jordi Auvernia, Renald de Díaz, en passant per Jaume Figuerola, Pere Figueres. Tota aquesta gent i d'altres que també van venir més tard, que no formaven pas forçosament del Guillem de Cabestany, però que formaven part del moviment aquest de Catalunya Nord, com la Teresa Rebull. Escoltar una cançó amb la Teresa Rebull i la seva veu era una cosa increïble. Però, evidentment, el Iac és un cantant que ens ha marcat, aquí a mi m'ha marcat molt també, però no és pas l'únic. Hi ha hagut grups com els Esquirols, que també han estat... Coneixes els Esquirols? Un grup que va ser de la Plana de Vic, que han fet moltes cançons molt boniques.
3: Doncs ara escoltarem d'aquí poc Sant Martí del Canigó. És un poema del teu avi, en Julià Gual, que l'has musicat. Llavors és una cosa que s'ha transmès de generació en generació, potser l'escriptura i també la música en la teva família.
4: La meva àvia era música, tocava el piano. El meu avi era poeta i, de fet, malauradament, el destí de la vida ha fet que el meu avi es va morir quan jo tenia 2 anys. Doncs no l'he conegut gens, el Julià Gual. I tota la vida hi ha hagut aquest forat. Jo demanava a la meva àvia d'explicar-me coses d'ell, però com si no haguéssim mai pogut connectar amb ell de cap manera. I el dia que vaig ficar el nas en poesies seves, em va agradar i vaig dir potser que és la manera de connectar amb el meu avi que no he conegut. Llavors, evidentment, són coses particulars perquè són poesies d'un temps particular també, un temps una mica antic, en tot cas en la construcció poètica, però sobretot el que m'agradava era la mirada d'un senyor que venia de Mataró, que era català del sud, exiliat de la Guerra d'Espanya, republicà, evidentment, i que va caure aquí, a Catalunya Nord, i que va ser un activista profund de la causa nord-catalana.
3: Podríem dir que ara que has retrobat els seus poemes i que t'has posat una mica amb la seva història, potser seria un model per tu, el teu avi?
4: Un model, sí, perquè d'una certa manera, textualment, trobo que té... N'he musicat de diversos, no he pas musicat no únicament aquest, he musicat d'altres poemes d'ell, com Anyugança de la Mar. Sí, trobo que hi ha una manera d'escriure que és molt interessant, i a més d'això... Suposo que també, com que ell va portar la llibreria i va fundar la llibreria catalana de Prada, que encara, de Perpinyà, perdó, que encara existeix avui dia, i que va fundar també amb la seva dona, la Rita, l'Esbar d'Ensai del Rosselló, ells van viure a l'interior de tot un moviment cultural que era necessari en aquest moment i que encara ho és avui. Sí.
3: I en aquesta cançó també s'hi sent un tiple i un flabiol. Qui és que els toca, Ramon?
4: Sí, a la família. Vaig convidar a participar en aquest disc, que era bastant important, era un poema del meu avi, doncs, i que havia musicat. I doncs són els meus nebots, la Floreta i Lluís Gual, que toca el flabiol tamborí, i l'Oriol i Lluís Gual, que toca el tible.
3: Que també fan música el dia d'avui, la Floreta i l'Oriol.
4: La Floreta, sí, està fins i tot intermitent de l'espectacle i toca amb el Bulamasc.
3: Doncs a continuació escoltem Sant Martí del Canigó de Ramon Guàrdia.

Sant Martí del Canigó, això era un poema de Julià Gual, musicat per al seu net Ramon Gual. Escolteu el disc de la setmana i demà a la mateixa hora ens retrobem per continuar parlant amb ell.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 1992, un film sobre un músic barroc aconseguia un gran èxit popular. Ptolemateu Dumonde relatava la vida de Marais i la seva relació amb el compositor Monsieur de Santa Colomba, dos músics del segle XVII. Va obtenir 7 Césars, un d'ells a la millor música, a Jordi Savall, que l'interpretava i la dirigia. Va ser el salt a la fama popular del músic català, que no amagava a Ràdio Arrels la seva sorpresa per aquest fet quan va venir al Castell de Castellnou per rebre el Premi Catalunya Nord.
4: Ens ha sorprès a tots. Tots vam treballar amb molta il·lusió i amb moltes ganes i esperàvem doncs, que el film tingués un èxit suficient per justificar tota la nostra dedicació i tota la nostra il·lusió. Però realment ha superat totes les esperances del que ens podíem imaginar. I jo penso que això és una prova de que les persones no són tan tontes, no són tan estúpides com s'acostuma a dir, es parla sempre de la massa com si algú... Jo penso que no, jo penso que quan es fa realment algú amb molta il·lusió i amb molta qualitat, la gent se'n dona compte. No cal ser cap doctor universitari per disfrutar de la música, per disfrutar de l'art. L'art és una cosa que es disfruta amb la sensibilitat i la sensibilitat s'entén o no s'entén, no cal anar a estudiar lloc per tenir sensibilitat i em penso que això és una de les qualitats importants de la nostra natura humana, de poder-nos exprimir amb els nostres sentiments i sentir les coses amb la nostra sensibilitat.
5: Col·locar un disc al top 50 amb aquestes músiques és bastant sorprenent, no?
4: Jo encara no m'ho crec, això.
5: En Jordi Savall s'ha destacat durant molts anys per la descoberta de músiques. Com se fa això de descobrir músiques? Cal remenar arxius?
4: S'ha de tenir moltes ganes, molta paciència, molta curiositat, remenar moltes partitures, llegir-les, escoltar-les, imaginar-se-les. I bueno, doncs jo des que sóc estudiant de música, una de les coses que sempre m'ha fet més, podríem dir, més peresa, més recança, ha sigut tingué de fer sempre la mateixa peça que havia fet el meu company, que havia fet el meu mestre, que havia fet els grans. Aquesta repetició d'una cosa que s'ha fet sempre també és necessària, però no és suficient, per mi no era suficient per alimentar la meva passió per la música. Jo necessitava descobrir altres coses. I un dia, per casualitat, vaig descobrir tocar el violoncel que hi havia músiques molt interessants de Marat Marais i d'altres compositors. I més tard, un dia que estava a París, vaig descobrir a la Biblioteca Nacional que hi havia muntanyes d'aquesta música. I en aquell moment va ser com vaig decidir que em dedicaria a la viola de gamma perquè hi havia tot un terreny realment molt important. I al cap de 20 anys, de 26 anys exactament, estic començant doncs, a poder dir el que vaig decidir valia la pena.
3: 1992, Jordi Savall al Castell de Castellnou per rebre el primer premi Catalunya Nord.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
6: No t'ha fet

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boissé per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Puss. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix quelques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cop té coses de creure. Per designar els pèls que creixen sota el nas, a dalt dels llavis, en català tenim dos mots. Mostatxo, que prové de l'italià mostaccio, i també tenim bigoti. L'origen de bigoti és incert, però ens agrada recordar les propostes del mestre Coromines. Podria venir del contacte dels espanyols amb els pobles germànics en temps de l'imperi de Carles V. Els alemanys tenien el costum de pentinar-se el mostatxo tot dient «Bigot, bigot, Déu meu, Déu meu!» I els espanyols s'haurien cregut que parlaven del mostatxo, del bigoti. Vingut d'Alemanya també, a començ del segle XVIII, el brindis. Sí, quan aixequeu a la copa de cava per Nadal o per un aniversari. I bé, seria una deformació de «ich bring dich», que significa textualment «tu porto, tu ofereixo». Una fórmula tradicional alemanya quan aixequen els beires i els fan dringar. «Ich bring dich, brindis». I els catalans, inspirats pel castellà, també fem servir el verb «brindar». Salut i força el canyut!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Torre de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Torre de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
7: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
8: Cada dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment d'establir comunicació amb Banyuls de la Marenda, l'advocat Pere Becca, l'opinador dels dimecres a Ràdio Arrels. Bon dia, Pere.
9: Bon dia.
8: I avui, Pere, vols continuar parlant d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Se n'ha parlat molt, sobretot als mitjans sud-catalans. En un primer temps semblava que tot era llis, que la visita doncs aniria sense absolutament cap incident. És veritat que aquesta visita ha estat un èxit, però també cal parlar d'un problema greu que és segurament més que un problema, més que un incident, tu l'analitzes com un senyal negatiu.
9: Sí, la visita del Papa a l'estat espanyol i especialment a Catalunya ha sigut amb l'inauguració de la Sagrada Família el punt culminant d'aquesta visita a través de les imatges que han pogut ser produïdes, de les explicacions que han sigut donades, tot el tema de Gaudí, els 100 anys, o més de 100 anys de la Sagrada Família. Doncs tot això, molt positiu i, sobretot, del punt de vista catòlic, visita acompanyada per milers de fidels presents i per una quantitat increïble de gent que s'ho va mirar per televisió. S'entén que l'organització d'un acte tan simbòlic, amb tants participants, gent d'importància que generen riscos específics, hagi posat totes les policies de l'estat espanyol i de Catalunya sobre el peu de guerra. Per tant, les coses han funcionat bé, no hi ha hagut cap intent d'atemptat, no hi ha hagut cap problema greu, excepte un fet que, per semblar petit, no és insignificant, perquè ens ensenya què és la realitat de la relació de l'estat espanyol amb Catalunya i amb les entitats catalanes. De què va ser? Al vespre, a la Sagrada Família, hi havia tota una sèrie d'actes previstos en els quals intervenien un grup de cantants joves catalans, més de 600, previstos per intervenir a dins la catedral durant els actes religiosos i després a fora quan se faci l'il·luminació de la façana. Un grup de 600 no és poc i imaginem que eren cantants que havien sigut triats oficialment i aprovats. Per tant, la policia, no la policia, els Mossos, és a dir, la policia catalana, els va expulsar fent-los sortir per una porta a darrere, imagineu la quantitat de gent que això representa, per no que apareixin a la façana de la catedral. I això just abans la benedicció pel Papa de la Torre de Jesús. Una expulsió per força de cantants joves i tots acreditats i que havien de participar, estava prevista, a l'espectacle de la retransmissió del naixement a la façana i havien de sortir amb fanalets i cantant una sèrie de cançons. Per què una reacció tan brutal, tan poc protocolària, tan inesperada? Crec que ningú es pensava que fos possible una cosa així. Llavors, hi ha hagut un comunicat, i únicament un comunicat, no preses a paraula, un comunicat de la part dels Mossos, que diuen que les mateixes particions de cants d'aquests cantants hi havien algunes estelades. I que, a més, teníem previst el moment d'actuar a l'exterior de la catedral de cantar els segadors. Com ho teníem previst, qui ho va dir, qui ho sabia, com es podia fer, això ningú ho diu, ningú ho explica, i sobretot la policia catalana ha donat poca explicació i la policia espanyola, que, recordem-ho, tenia l'alta mà sobre l'organització de la manifestació, tampoc n'ha donat cap. Això vol dir que actualment a Catalunya i per part de l'estat espanyol, la policia considera que té un dret absolut a controlar l'expressió no fos que per camps o cans o ensenyant a senyeres controlar l'expressió de la població de Catalunya. Tot i que el català és un idioma oficial de l'estat espanyol, tot i que el mateix papa va intervenir en català en algun dels seus actes, i tot i que finalment la Sagrada Família és un monument concebut, edificat, financiat per als catalans. És a dir, que ens dona una idea de la posició oficial de l'estat espanyol de cara a tot el que podria semblar un moviment catalanista.
8: Això vol dir, segons tu, Pere Beca, es pot interpretar com un nou acte de repressió contra l'independentisme?
9: És evident que és un acte de repressió prohibir algú d'assistir, llavors que és acreditat, a una manifestació, prohibir un grup de cantar uns cants que eren preparats i decidits, perquè hi ha el risc que potser voldrien cantar els segadors, però no sabem d'on surt aquesta informació, perquè hi ha el risc que potser voldrien ensenyar senyeres o estelades, però no sabem d'on surt aquesta informació. Això no pot en cap manera ser considerat com un acte altre que la repressió pura i simple de la part de la policia i dels Mossos d'Esquadra concretament. Però hi ha més que això. És que aquest acte policial repressiu es va fer per part a l'interior de la Sagrada Família, a l'interior de l'Església, durant una manifestació religiosa. I això, a la història recent de l'Espanya, no havia passat mai en aquestes condicions. Hi han hagut, a la història d'Espanya, molts moviments amb per base o per refugi o per asili, una església, i sempre la policia, encara que fos la policia de la dictadura franquista, ha respectat el lloc considerat com sagrat. L'any 1966, el que se va anomenar la Caputxinada, el 69, el Seminari de Barcelona, el 70 a Montserrat, el 73 a l'Església Santa Maria Mitjancera, el 72 a l'Església del Pri, el 73 encara al Sant Agustí Vell. Hi ha molts exemples de que moviments de resistència es van apoyar sobre de la protecció de la institució religiosa, que és una tradició mil·lenària i que conté en si mateix les idees bàsiques del cristianisme i de la llibertat d'expressió. Però ara es veu que cada dia menys els estats, i especialment l'estat espanyol, respecten. I encara que el govern català, de moment socialista i aliat amb el govern socialista espanyol des de Madrid, i encara que aquest mateix govern socialista vulgui portar endavant i es faci fort de tenir una política social important, el que és. Es veu perfectament que amb una cosa sensible com pot ser l'expressió de la catalanitat, no fos que a través d'uns cants possibles, la reacció policial és immediata i molt dura. No dic que hi hagi hagut violència, però sí que hi ha hagut interdicció d'expressió, hi ha hagut expulsió puríssim sense que fos demostrat la realitat d'un perill qualsevol. I que no és únicament l'institució catòlica, sinó tot l'estat espanyol, Espanya, que pretén ser la representant del cristianisme a Europa Occidental, doncs aquesta falta de respecte d'una tradició mil·lenària és un símbol que em sembla que vol dir que cada dia més la problemàtica catalana, encara que no fos a les urnes com ho va ser fa uns anys, queda present almenys a la intenció dels polítics espanyols. A tota Europa Occidental i a l'estat francès especialment, si es vol tancar una mesquita perquè un imam qualsevol ha pregat contra l'Occident, hi ha una aixecada de defensors en base jurídica per dir això no es pot. I aquí, en aquest cas, estem parlant d'una impossibilitat de cristians d'expressar-se per un cant al mig dels seus, en presència del seu cap principal i amb una església consagrada. És exactament al revés de lo que voldria ser el cristianisme actual. I Alfons demostra que l'estat espanyol, com cada dia més molts estats i Estats Units en són la demostració, encara que es pretenguin apoyats per Déu, estan fent de manera que llur política no respecta les idees d'una bona part del seu poble. Això és molt greu per la democràcia i també és molt greu per al cristianisme. Em sembla que el govern de Madrid hauria de pensar-s'ho bé per saber com ha de definir la seva posició repressiva, perquè de moment això és un acte repressiu d'alta intensitat. Gràcies per la vostra atenció.
8: Moltes gràcies, Pere Beca. Fins a la setmana entrant, fins a dimecres vinent a la mateixa hora, i recordem que podem retrobar totes les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
9: Si res més, no parlarem de l'USAP la setmana entrant.
7: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Radio Arrels.
0: Radio Arrels.

0: Actualment i fins al 7 d'agost es pot veure una exposició de fotografies lligades al Festival de Prada amb títol Entre coulisses, le Festival de Prada à travers l'objectif de François Serre. És una mirada íntima mitjançant 60 clichés inèdits i estats enmig d'una donació per François Serre de 900 negatius a la Fundació Pau Casals.
1: Fa 13 anys vam rebut una sol·licitud, una carta del François Serre.
0: Sandra Mascré, directora del Festival Pau Casals.
1: Que volia fer una donació a l'Ajuntament de Prada d'aquestes 900 fotos. Com aquí a Prada no tenim una biblioteca o un arxiu, va donar el contacte de la Fundació Casals i doncs el François Serre es va posar en contacte amb la Fundació. Ara va començar tot aquesta història de fer una exposició amb les millors clichés, millors fotos de François Serre, que és com si hi havia una part de la memòria d'aquesta època que va exposar a la llum.
0: L'exposició reuneix principalment fotografies preses a la sagristia de l'Església de Prada, un lloc que era al cor del festival, un lloc de trobada entre músics, organitzadors o periodistes. François Serre, aleshores un jove estudiant no professional de l'imatge, ha pogut immortalitzar escenes úniques. Senyor François Serre, què és aquesta exposició i d'on ve?
2: Són les fotos que vaig prendre en la sagristia de l'Església de Prada durant el festival, els 4 darrers anys del festival, gràcies a Enric Casals, que em va donar la permissió d'entrar a la sacristia durant tot el festival. I aquí tenim fotos íntimes del festival.
0: Són fotos que havien potser dormit molt de temps a casa vostra?
2: Sí, ha més de 50 anys que han dormit a ma casa i tinc de donar això perquè Casals no és meu. Casals és un home per tot el món entier i tot això que són records de Casals tenen de ser mostrat a tothom.
0: Era fàcil d'apropar al mestre?
2: Molt fàcil. Era molt, molt simple, fàcil i molt, molt fàcil de parlar amb ell. L'única dificultat és que sempre me parlava en francès. Sabia pas que jo podia entendre el català i mai he pogut dir «Vostè pot parlar català». Mai he pogut...
0: El dia del vernissatge, Elisabet Turon, neta d'Enric Casals i filla de Pau Casals, era present. Heu viscut una part d'aquests moments, aquestes fotos us parlen?
3: Sí, em parla molt. I a més, si es dona compte, hi ha moltes fotografies que estic al costat del meu oncle i padrí i és molt maco per mi de ser aquí en aquesta inauguració a Prada. Ja la vaig veure a Sant Salvador l'any passat. La mama, quan va complir els 104 anys, va poder mirar les fotos i de la seva infància.
0: Al mateix temps, és un homenatge, sempre parlem de Pau Casals, però sembla que com més va, menys se descuida Enric Casals.
3: Això és molt important i tinc que donar les gràcies a totes les persones que no s'obliden del meu avi, que ha fet molt per el seu germà i per el Festival de Prada. I moltes gràcies per recordar-vos d'ell.
0: Esteu encara fidel al festival?
3: Sí, encara hi vaig. Cada any participo 4 o 5 vegades al Festival de Prada.
0: Moltes gràcies, Elisabet Turon Casals.
3: Això mateix, sí.
0: Aquesta recuperació dels fitxers ha estat possible gràcies a l'ajuda econòmica de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals. L'exposició es pot visitar a dos llocs a Prada, l'Espai Martí Vives i l'Ajuntament de Prada, tots dos al carrer del Palau de Justícia.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 17 de juny del 2022, Marion Skoda guanya el primer Eufòria. La cantant nascuda a Baix al març del 2001 va començar a estudiar la música amb 5 anys. Concretament, és formada en cant clàssic, cant modern, violí i piano. A l'universitat, Marion Skoda va cursar logopèdia. El 2016, amb 15 anys, va fer el seu primer enregistrament professional al costat d'Antoni Tolmos, amb la cançó Nadal al teu costat, després de guanyar un concurs. L'any següent participa al concurs Sona Nou, formant un duet, Marion i Gabriel, amb el guitarrista Gabriel Yuraki Vázquez. Quan tenia 18 anys, va publicar el seu primer single, 8 de març, compost amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb lletra de l'escriptora Maria Mercè Marçal. L'any 2021, quan tenia 20 anys, publica el seu primer treball discogràfic, titulat Tal com havia de ser. Finalment, el 2022, va participar en la primera edició del programa Eufòria de TV3. Com a guanyadora, va signar un contracte amb Música Global. Va rebre el Premi En The Rock 2023 a la millor artista revelació. Escoltem la cançó Et deixo la mà, de Marion Skoda.

0: Fins aquí el tema Et deixo la mà de Mariona Escoda.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: I avui encara no hem dinat, per tant aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
3: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. Men no, no hi vas tip com un tirú.
2: No, un cafè amb llet no...
3: Què són, són els tirons, Miquel?
2: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia. Però jo li dic ànec.
3: Sí, el tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossellonesa dels ànecs, de canar, doncs. Un tirú o una tiruna. I, doncs, hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina també, perquè evidentment quan han menjat força els tiruns tenen el pap ple i, doncs, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
2: Clar, precisament els tiruns, els ànecs, a vegades els enfitaven. Aquí tinc un estri a la mà. Aviam, sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar. Que faci... I això, bàsicament, entenc que li posaven...
3: Sí.
2: És com un embut?
3: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força en aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
2: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
3: de tortura,
2: però
3: sí. Sí.
2: Doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no? De...
3: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de, més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escuta en això i que si no es posa allò, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
2: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'associació Terra dels Avis.
3: Moltes o amb Arrels.
2: O amb Arrels, sí, també. Sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
5: Radio Arrels, a Salses, 95.
0: Escolteu Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
0: El llibre de la setmana, amb Joana Serra.
7: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
8: Molt bon dia.
7: Què ens has portat avui?
8: Avui parlem d'un àlbum infantil, que és un documental que es diu I tu, com ho veus?, de Víctor Beymon. En parlem perquè és un... perquè m'agrada molt, però també perquè és un dels llibres que ha estat ja seleccionat per al que és el Premi del Llibre Vivent, que és una mena de concurs de joves lectors que cada any fa el Departament dels Pirineus Orientals, que organitza la Mediateca Departamental, i que selecciona 4 o 5 llibres per diferents talls d'edats. I ara ja tenim la selecció per al curs 2025-2026. I si hem triat de parlar-ne aquesta setmana és perquè el dissabte 14 de juny hi ha la festa d'aquest concurs de joves lectors, que és una festa que ja fa quasi 20 anys que se fa, em sembla, o 19 anys, i que és una festa que promou la lectura i la literatura juvenil en francès, d'una banda, i en català, també de l'altra, amb ple d'espectacles a l'entorn dels llibres, ple d'activitats. És una festa que val molt, molt la pena. Us convido a anar-hi, és el dissabte 14 de juny, la festa del llibre vivent, al Parc Palaudà de Tuix, aquest any. Se fa a Tuix. Bé, tot això per dir que aquí celebrarem els llibres que aquest any la Mainada ha llegit a l'escola i han votat i han triat el que els agrada més, però ja tenim els llibres de l'any que ve. I hi ha un dins la selecció dels 6-9 anys que es diu I tu com ho veus? Que és l'història, de fet és una taula, d'un àpat, amb tota una família al voltant, i en aquest llibre veurem cada vegada el mateix, la mateixa taula, però vista per una persona diferent de la taula. I, francament, ho trobo molt original i divertit. Llavors és un nen que parla i que diu aquesta és la meva família, es veu una taula amb tots els avis, els germans, els pares, el gos, tothom el que hi ha. I resulta que aquest nen és daltònic. Llavors a la següent pàgina veiem com veu la taula amb els, per nosaltres, pels que no som daltònics, amb els colors diferents. No? I tot el llibre és així, és la visió amb els ulls de cada persona que hi ha a l'entorn de la taula. Per exemple, diu, la meva mare és científica i veu la vida només amb dades. I llavors, tota la taula és presentada amb xifres. O, per exemple, el pare és un entusiasta dels videojocs i aquí, hi ha una taula doncs, tota pixelitzada com si fos un videojoc. És un llibre que trobo molt divertit, però també interessant per a fer parlar la Mainada de que les coses es poden veure, les coses que són iguals es poden veure de maneres molt, molt diferents. No? El seu cosí, el Lluc, és un boig dels dinosaures. Llavors, la taula és plena d'animals i de fa... És un llibre que permet també fer volar la imaginació. No? Què més? L'Oreo és el millor gos del món, perquè també hi ha el gos a l'entorn de la taula i li agrada molt el menjar, no? I què veure? Només veu el menjar sobre de la taula, no? Hi ha... No puc desvelar-ho tot, perquè hi ha coses molt diferents, però hi ha un que és molt pertorbador, per exemple, que és l'àvia Júlia, que tothom s'estima molt, però que ja no hi veu gaire bé. Llavors és molt pertorbant, perquè realment el dibuix és tot borrós i és una altra manera de veure la taula. Doncs no és un conte, és un llibre, diguem, documental per reflexionar sobre com el que tenim en el nostre entorn tothom ho percep d'una manera diferent, no pas ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? I tu com ho veus? És un llibre doncs, que ha publicat l'editorial Zahorí, que fan molts llibres documentals, amb Víctor Bellmont, que és un il·lustrador bastant conegut del nostre país, i que serà un dels llibres que la Mainada l'any que ve podran, entre altres llibres, aquest és un dels 4 o 5 que estan triats a la secció dels 6-9 anys, podran llegir junts a classe i decidir si és el que els agrada més o no per l'edició del Premi de Llibre Vivent del 2025-2026. I tu, com ho veus?
7: Moltes gràcies, Joana, i fins a la setmana vinent.
8: Que vagi bé, adéu.
5: Radio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48. radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de Franc. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
2: Bon dia, Albert Mayol. Van parlar l'altre dia sobretot de la toponímia, dels noms, de l'argentí, i ara entrem en la descripció i també parlarem dels usos.
1: Sí, Enric, bon dia, d'entrada. Sí, avui fem una descripció un poc més acurada, amb més detalls, per tenir una idea més aproximada, perquè hi ha diferents argentissos. Mm-hmm. Llavors, així estarem més segurs si fem un passeig, que és la planta que veiem, és la que realment estem parlant. Bé, és un arbust, un petit arbust, però que pot arribar a fer 2 metres i fins i tot més, que té fulles perennes, persistents. Els va perdent, evidentment, hi ha una renovació, però són persistents, el veurem sempre amb les fulles. Si n'agafem un tros, o millor, ens apropem i el flairem, veurem que realment fa una flaire, per mi, bona.
2: Bona.
1: Per mi, bona. I és un petit arbust, però dens, que té branquillons nombrosos i més o menys són drets, peluts i enganxosos. I després, si ens fixem en tota l'estructura, veurem que té unes tiges recargolades de color vermellós i que es desprenen com l'escorça es desprèn així a tires, com cintes. I amb alguna banda que hi hagi erosió podrem veure que les arrels són molt superficials. Això seria d'entrada...
2: Quina alçada fa això?
1: Sí, generalment sol fer entre 1 i 2 metres.
2: D'acord.
1: I excepcionalment, jo n'he vist algun de gairebé 2 metres i mig amb un tronc monumental a prop de llar.
2: I quan dius, torno enrere, perdó, quan dius que fa olor, el pots olorar a quants metres?
1: És
2: a dir que...
1: Sí, si és a ple sol, en algun moment en què està la planta de manera florida, diem, florida, sí. Que seria en el moment que trau, es nota estant al costat.
2: Sí, sí.
1: No s'ha de fer massa cosa. Tens un, estàs a dins d'un indret, al camp, envoltat dels olors i se senten bé, que són, ja veurem que és una planta flairosa i després veurem que amb el tacte enganxa. Són pèls glandulosos i tenen tota una sèrie de substàncies que es deuen evaporar i en aquest cas doncs s'ensumen. Molt bé. Les fulles són semblants a les del llorer.
2: Sí.
1: Per la part de davant no tenen pèls. Per la part de darrere, sí, tot i que quan envelleixen les fulles van perdent aquesta pilositat i les diferències de color de davant i darrere no són tants. Però quan són joves, sí, es veu marcadament una diferència.
2: La fulla que em presentes té una forma molt regular i
1: sí.
2: A punta de llança.
1: Exacte. Diríem que són enteres, que tenen forma d'ou, però acabats amb
2: punta.
1: Amb llança. Amb punta, sí. Amb forma realment de llança. I si la toquem, ja veurem que per darrere és sedosa. Aquests pèls que hi ha, però que després, amb l'edat, va perdent. La mida, fins a uns 9 centímetres de llarg i uns 3 centímetres d'ample. Generalment són les fulles més grosses. La majoria, en època de sequera, són més petites, però se'n poden trobar en llocs que viuen bé, que són grans, grans, grans, de veritat. Les flors, blanques, amb una taca groga que de vegades costa veure, perquè hi ha els estams, l'estil, a la mateixa base, però quan cauen els pètals es veuen bé. Grans, grans, Poden arribar a fer fins a 6 centímetres de diàmetre. I s'agrupen amb unes inflorescències que tenen, doncs, veurem un tronquet que aguanta les flors, molt llarg, com aquest que tenim aquí. Veurem que, més o menys, quan estan florides, formen una espècie de corimba. D'això, d'aquesta estructura, en diem cimes corimbiformes. Llavors, per aclarir una mica això, aquests termes, hem de dir que una cima és una inflorescència que l'eix principal és ultrapassat pels secundaris.
2: D'acord.
1: I que un corimba és un grup de flors, una inflorescència, en els quals els pedicels neixen en punts diferents de la tija i s'eleven més o menys a un nivell semblant. Això ens hauria de donar ja una idea de l'estructura que té. No té moltes i moltes flors. Per exemple, aquest exemplar fructificat que he agafat, aquest trosset, en té 5. Però en poden arribar a tenir forces més. Jo n'he vist poms de 8, 9, 10 i fins i tot una dotzena. I de vegades dues o tres flors i encara gràcies. Hi ha variabilitat. I les tiges, quan les toquem, és a dir, tant els peduncles com les tiges de la planta, són realment enganxoses.
2: Mm.
1: I a l'ensumar-ho, flairoses.
2: Una flaire que t'agrada.
1: Una flaire que realment agrada, sí, sí. La pol·linització la fan els insectes. I una cosa que cal saber és que les flors tenen una durada molt curta. Jo diria que l'entorn d'un dia.
2: Ah, només?
1: Només. Llavors, si es va al camp en llocs que n'hi ha, al cap vespre es pot veure una pluja de pètals.
2: Mm.
1: Vas veient, sobretot si hi ha una mica de brisa o una mica de vent, com van caient els pètals. I queda tot...
2: I al terra, sí.
1: Sí, tot una catifa de pètals. El dia següent hi ha una renovació i hi ha altres flors que són ben obertes.
2: I a quin moment es pol·linitza?
1: Sí, en aquest cas, quan la flor és oberta, seria aquest moment que és quan atrau en els pol·linitzadors, que en aquest cas molt probablement són insectes, Pas si són només abelles, jo diria que no, que hi ha moltes altres coses. Crec recordar haver vist un bon grapat d'insectes diferents en allà menjant, el que els hi dona la planta, el nèctar o buscar el pol·len, i esclar, s'impregnen amb el pol·len i després quan visiten una altra planta ho passen. Llavors, sí, seria en aquest moment en què amb la flor s'obre i generalment tothom treballa quan surt la llum, de dia.
2: De dia.
1: Això. El fruit, veurem que és una càpsula globosa, com hem dit abans, més o menys de la grandària d'un cigró, aproximadament, i a dins té... cinc habitacions, capsetes, sí, és una capsa, però que dins té cinc parts. Llavors estan plenes d'unes granes molt petites, que tenen en la superfície protuberàncies. I aquestes protuberàncies probablement són quan passa un animal, toca la planta, cauen i queden agafades en el
2: pèl.
1: O si som nosaltres, a les sabates o a la nostra roba. Ens les polsem una mica més cap allà i la grana la plantem o la fem la disseminació. Després la natura fa la resta. Això seria més o menys tot per tenir unes bones indicacions per trobar-la.
2: Albert, que seguirem parlant de l'argentís i segurament que parlarem d'on el trobem,
1: sí,
2: i també dels usos.
1: I també dels usos.
2: Moltes gràcies.
1: Fins ara, Enric. Moltes gràcies.
2: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camproví.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Pras de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: Segona part de la memòria amb Marc Gimbernat, enregistrada a casa seva, a Tassà, el març del 2021. Le Pays, de Gilles Servat, una de les cançons que Marc Gimbernat ha volgut que acompanyi aquesta memòria. Ja sabem un munt de coses d'ell. A la primera part hem parlat de les seues dues famílies, costat mare i costat pare. El resum seria: dels quatre padrins, dos del nord, de Tassà, i dos del sud, de l'Alt Empordà i de la comarca de la Selva. Sabem ja que la família Gimbernat ha estat una família de ciclistes de competició. Son pare i son oncle van tenir un comerç de bicicletes a Tassà i van fer competició. En Marc recorda son pare corrent al velòdrom de Perpinyà. El ciclisme de competició el va transmetre als fills, primer a en Marc, que va guanyar en quatre ocasions i va tenir diverses places d'honor, i a son germà, en Bernat, que va ser campió del Llenguadoc-Rosselló en tres ocasions i també de la clàssica d'Olot. Això era a finals dels 70, començaments dels 80. En Marc va treballar un any al taller de bicicletes amb son pare i son oncle i després va anar a l'escola de conductors de tren a Narbona. Va passar 5 anys a Narbona i després arribaria a la línia del Conflent i Cerdanya. Durant 20 anys va conduir el tren groc. Marc Gimbernat, aquests 20 anys com a conductor del tren groc, del 78 al 98, són anys, sovint, de mobilitzacions, de vagues, de sancions, per defensar la línia.
1: Sí, el 78, quan vaig arribar a Vilafranca, doncs, aquí els companys em van dir: bon, si podes quedar 2 o 3 anys, serà deixar això de presque.
0: Per
1: això
0: què?
1: De bo. Perquè de pi anys ja se'n parlava, però aquí la cosa anava s'apressant que les autoritats volien tancar aquesta línia.
0: Ho veieu a venir vosaltres?
1: Sí, nosaltres ho veien a venir. Però, tothom se va mobilitzar, que hi havia el sindicat, doncs la CGT, que dirigia tot això, i ens van mobilitzar, i doncs vaig fer partir d'aquests xeminots que van viure aquesta època molt dura amb les tentatives de tancament. Que...
0: Perquè el 85, el novembre del 85, l'SNCF fins i tot comença a desmuntar les vies de Font Pedrosa.
1: Sí, llavors aquí, si vols, hi havia, dins de cada estació, hi havia personal SNCF. I el que volia fer l'SNCF és posar tot en automàtica per suprimir tota aquesta gent. I nosaltres podíem pas acceptar això. Donc, i és aquí que l'afer va començar a Font Pedrosa, on un matí hi havia una empresa que desmuntava les entrades i sortides de l'estació per les posar automàtiques perquè pugui funcionar. Perquè fins ara era fet manualment. Hi havia un personal a Font Pedrosa i totes les estacions, Mont Lluís, Font Romeu, Sallagosa, Burmadama. És aquest personal que quan un tren arribava anava a posar els aiguillatges perquè el reentri sus d'una via i que l'altre que arribava, l'altre tren, quan hi havia, quan se cruzaven, que l'altre tren pugui passar sus a l'altra via. I tot això ho posaven automàtic. Doncs en aquest moment tots els xeminots se van mobilitzar, van pujar a Font Pedrosa per empatxar això. Que... Sí. I és aquí que 2 quadres de la SNCF se van posar dins de l'estació i després van dir que havien set segrestrats i això va arribar a una plenta que hi va haver un judici i volien castigar un munt de xeminots que
0: 27 xeminots passen en Consell de Disciplina.
1: Això mateix.
0: I el març de 86 es demana la revocació de 6 xeminots.
1: Això.
0: Tinc la història... Sí, la història ho diu així, eh?
1: Sí, és això. I això se va un poc adobar i hi va haver només que es deixar Déjà, c'est massa per nosaltres.
0: Sí.
1: Mais il va haver només que dos cheminots que van ser enviats en l'Oserra.
0: Sí. El Sergi Bastida i
1: sí,
0: l'Oliverto Jofre.
1: Això mateix.
0: Amb una mutació.
1: Amb una mutació.
0: A l'Oserra. Eh?
1: Sí.
0: Per completar la història, 8 anys després, el 93, l'acord d'apel·lació de Nimes condemna la SNCF i Bastida i Jofre són reintegrats.
1: Això mateix. Això
0: finalment
1: mateix.
0: Guanyeu.
1: Sí, varen guanyar. Bon, no sense mal, me varen guanyar. Però el Camp Memes, les estacions, ara no hi ha ningú.
0: Ara és automàtic. No,
1: és a nivell de, voilà, a nivell de la, de la via, sí. És automàtic i tot se fa automàticament. Sí. A l'època hi havia même gent emplegats a les centrals elèctriques.
0: Sí.
1: Perquè que et sapigui que l'electricitat que fa funcionar el tren groc, funciona amb 850 volts, és fabricada, comença al llac de les Boioses. I aquí
0: sí.
1: És una retinguda que ha estat feta per poder, amb una conduïta forcer, doncs, portar l'aigua fins a usines que fabriquen el corrent per... I doncs hi havia, tot al llarg de del vall, de la Tet, hi havia fabriques de corrent, així, usines, que, usines elèctriques que diuen. I aquí hi havia gent que treballava, que, i quan hi havia un problema eren aquí per enclenxar, desclenxar, i tot això va ser automatitzat. Ara és comandat de Montpellier.
0: Sí.
1: Doncs que même es va arribar, si no a arrestar la línia, puisque encara el tren groc funciona ara, que même hi varen deixar plomes, com se'n diu.
0: Sí, sí. Van canviar moltes coses, doncs.
1: Moltes coses.
0: La direcció va reeixer,
1: sí,
0: a canviar un munt de coses en la gestió del tren groc.
1: Això mateix.
0: Marc Gimbernat, aquests 20 anys, conduint trens grocs, això vol dir que coneixes, pam a pam, els 63 quilòmetres que van de Vilafranca a la Torre de Querol, no?
1: Sí, coneixim cada travessa, sí. Cada
0: suposo que hi ha... S'han produït moltes històries, no?
1: Sí,
0: en aquests 20 anys.
1: Sí, sí. Les històries que jo me'n recordi, en fi, que me'n recordi de tot, però el que m'ha marcat el més és el caçaneu. Cada vegada que hi havia neu, que nevava, calia passar el caçaneu, me'n recordi, per exemple, a Estavà, hi havia una congesta de 3 metres de neu. Una vegada el caçaneu va passar, feia complets, que passava, el tren passava entre la neu. Que,
0: sí.
1: I me recordi d'un any que just abans de l'estació d'Estavà, dins d'aquest, entre caixes prets de neu, hi havia 3 cavalls.
0: 3 cavalls?
1: 3 cavalls que eren aquí. El tren bon, això és un joc que conduïa. El tren ralentia, xiulant, i els cavalls van continuar,
0: sí.
1: Els van fer partir, van perdre un quart d'hora, nosaltres, sense l'horari,
0: sí.
1: Però el cavall se'n van sortir. Que,
0: sí, sí.
1: Bo, són petites coses, això. Bon.
0: Has tingut accidents amb el tren groc?
1: Sí, n'he tingut un. Vaig tamponar un auto en passatge a nivell al costat de Bolquera. Un accident que se va mal acabar, perquè una dona va perdre la vida. Que, no hi ha tant que això, finalment. No hi ha tant que això.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Memòria amb en Marc Gimbernat, som a casa seva, aquí a Tesà, un matí del mes de març del 2021. Ja hem vist tota la teva història, 20 anys conduint el tren groc, ja hem dit, per homenatge, conduir un tren, sí. És un somni això, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Ets un tesanenc, Marc, molt implicat en la gestió municipal. Ets elegit, tercer mandat.
2: Sí, tercer mandat.
1: El segon com a primer adjunt.
2: Sí, sí. Vaig arribar a la municipal de Tesà, al Valle, que és sempre aquí.
1: Jean-Jacques Thibault.
2: Jean-Jacques Thibault, sí. Em va venir a cercar. Un dia el vaig veure arribar aquí a casa i em va dir que aquí tindríem de fer quelcom per aquest poble. El poble vivia, però no avançava. En 2008 hi havia 1.300 habitants a Tesà. Un petit poble, on pot ser content de viure dins d'un petit poble, però no hi havia pas gran cosa que es feia. D'on vaig partir? Vam partir dins d'aquesta aventura. I era una època on es votava enraiant mots.
1: Sí.
2: A l'època era pas com ara, que és llista entera. Doncs era molt difícil de passar. La gent del poble s'adonaven com nosaltres que aquest poble no s'hi passava res. I el 15, puisque a l'època eren 15, el 15 consellers de la nostra llista van ser elegits. Tots el 15. I això és rar, és raríssim amb aquest principi de vot. Doncs aquí va començar aquesta aventura.
1: M'has dit que quan eres mainatge a Tesà tenia 500 habitants.
2: Sí, 500.
1: I ara en té 2.000...
2: Ara en té 2.002.
1: D'acord.
2: 2.002. Doncs tan pur van arribar, la primera cosa, es va fer un lotissament comunal, hi havia una forta demanda. Varen fer un lotissament comunal de a poc més 110 habitacions, allotjaments, i quasi 4-20% són gent del poble que han agrupat això. Ara, doncs, la gent molt contents que arribi coses.
1: I com que estàs jubilat, pots...
2: Sí, mai, amb el meu treball, mai m'havia implicat dins de la vida del poble. I aquí va ser l'ocasió. D'aquí hi som i treballem pel poble. La primera cosa va ser aquest lotissament, però després vàrem fer moltes coses i vàrem posar en plaça cursos de català. Mm-hmm. Això és important.
1: Perquè, a més, ets delegat del CIOCAT,
2: sí,
1: que és el Sindicat Intercomunal per la Promoció de les Llengües Occitana i Catalana.
2: Sí, d'aquí la creació del sindicat, doncs, tot naturalment és un joc que vaig dir, és tu que tens dinar.
1: Segon mandat com a primer adjunt i veieu un dia, balla?

0: És per res,
1: de corregir un
0: però...
1: munt de batlles de més de
0: Sí,
1: 80.
0: com em diu que el pots fer el mandat de massa?
1: D'acord. Molt bé.
0: Sí. On hem fet canviem un munt de coses, un
1: Sí.
0: munt de coses.
1: Marc, t'ha interessat, també com a elegit a Tesà, la història de Tesà?
0: Sí, m'ha interessat la història. Bon, Tesà, cal saber que és un poble que és travessat per la via, l'antiga via Domicià. L'any 832, donc, aquí a Tesà es deia a l'època Villa Tesanom. Villa Tesanom. I es esmenta aquesta apel·lació per primera vegada, el 832. Després el topònim va evolucionar per arribar ara donc, a l'apel·lació Tesà amb una H que se va afegir, no sé per què, i una Z.
1: Això en francès.
0: Això en francès. Però per nosaltres, Tesà, l'apel·lació, diguem, normal i catalana, és sense H i amb una A,
1: i amb una S,
0: una S i una A accentuada.
1: Sí, exactament.
0: Per fer Tesà.
1: Molt bé. M'has mostrat unes publicacions Tesà Nostra.
0: Sí, Tesà Nostra.
1: Any 2015, número 1.
0: Sí.
1: Això és de l'Ajuntament?
0: No, això és, com em sembla ho he dit, el Baia en Bajó varen posar en plaça cursos de català, més aviat de, no cursos com a escola, més aviat xerradisses.
1: No gramàtica, sinó xerrar.
0: Però la professora que tenien, que és que a més una dona molt al corrent de tot això, puisque és diplomada i pot fer cursos, ens corrigia i feien vocabulari, gramàtica, bon. Més xerrant, tot xerrant.
1: Sí.
0: I un dia ens va venir l'idea de fer una publicació, donc la van nomar Tesà Nostra, històries sí. d'historiates del nostre poble. Voilà. Donc, sobre la història de Tesà, pensi que hi ha molts fets, podrien xerrar pendent molt temps, però hi ha dos fets marcants. Déjà és l'història de l'església de Tesà. Tesà tenia una església donc, des dels anys 850, en aquella època, una petita església que era bonica com tot. I després un propietari va donar un gran celler per fer la nova església. I és aquí que se va fer la nova església. Bueno, i van deixar caure la petita església, l'església de Tesà, Sant Pere de Tesà era la petita. Cal creure que els sants no eren contents d'això, perquè l'11 de març del 1935, un xàfec d'aigua i de llocets, tota la nit hi va haver llocets i un llap va caure sobre l'edifici. I em van quedar, va quedar dret que les quatre parets. I
1: va fer caure l'església,
0: sí,
1: el campanar i tot, vaja.
0: El campanar va pas caure completament, va ser molt ebranlat, però va pas caure. Bueno, l'11 de març 1935. Bueno, el municipi es va encarregar de dubar el campanar, ell va dubar el campanar, i l'església es va reconstituir a poc a poc i es va acabar el 1991.
1: La reconstrucció de
0: l'església? La reconstrucció total.
1: Va complet. Costar, doncs,
0: Sí, va costar. Bé, de seguit el terrat va ser afegit,
1: però
0: a l'interior tot això va ser una associació del patrimoni que es va cuidar de tot això i els treballs seran realment acabats en 1991. Fa poc temps.
1: Fa poc, sí.
0: Fa 30 anys, just. Sí. Voilà.
1: Hi ha una altra història de Tesà que ja l'hem comentat abans perquè tu l'has presenciat. Tenies que 10 o 11 anys, no?
0: Sí.
1: 11 anys tenies. Bueno. Quan el 4 de juny del 63 hi ha la revolta dels vinyaters a Tesà. Per cert, que jo tinc aquí la publicació del número 1 que m'has ensenyat, de Tesà Nostra, aquesta publicació que heu fet, i tu escrius sobre la història d'aquesta revolta.
0: Sí. Com deies, eren joves, el 1963, el 4 de juny, eren abans d'anar a escola, sus el camí per anar a escola, d'una escola a Tesà encara, el darrer any que era a Tesà, la plaça de la

0: passejada de Tesà, plena de gom a gom de gent, tot el poble era a sus de la plaça, camions de pertot, camions citernes de vi. I aquí hi havia un negociant que havia llogat un celler del poble. I eren en trinc d'emplenar les tines de vi d'Algèria. Doncs això se va saber i tothom se va mobilitzar, el vinyaters dels entorns, tothom va arribar i van provar d'arrestar tot això que la gendarmeria i els gendarmes mòbils van arribar. L'afera era calenta. Bon, nosaltres després vam partir a escola, però quan van tornar, a migdia, quan van sortir d'escola, la cosa era pas acabada. I de lluny, bon, aquí hi va haver un poc d'enfrontaments i els vinyaters van decidir de posar tot aquest vi pel sol. Que, on van trencar les aixetes dels camions, les aixetes dins del celler i tot aquest vi va barrejar pel sol. Sí. A la plaça del poble hi havia 20 centímetres de vi. I, no, era enorme, enorme,
1: sí.
0: Enorme.
1: Sí, sí.
0: Enorme. La sola cosa que va resistir són els platans. Ells van resistir, però tot el resto...
1: La gendarmeria va intervenir fort, bé, els gendarmes?
0: Sí, però era el principi un poc d'aquestes revoltes de vinyaters que s'hem conegut després. Doncs, la gendarmeria, sí, va haver enfrontaments, però bon, en un moment donat van deixar fer. Que és.
1: Va ser atesat?
0: Jo ho vaig sentir així. Que,
1: Sí. Dic, va ser a Tesà i també a Cabestany, veig sí. En el teu escrit aquí.
0: Voilà, doncs al mateix temps que a Tesà hi havia Cabestany, era la mateixa cosa, que i bon, després sí. Tots els vinyaters van anar a Cabestany. Que... Són el principi de totes aquestes revoltes que es van acabar després a Narbona amb un enfrontament
1: sí.
0: Enorme
1: sí.
0: Entre els gendarmes i el vinyaters. Que... Recordava un poc que el 1907, que
1: sí.
0: La revolta del vinyaters a Narbona.
1: Sí, sí, sí. Perquè Tesà té moltes vinyes.
0: A l'època, ara en queden molt poques. Poques vinyes. A l'època hi havia molt agricultura d'un vinyaters a Tesà, petits i més grans. N'hi havia almenys una quinzena. Que...
1: Sí.
0: Ara queda... Pràcticament res, pràcticament res, poca agricultura, un poc com a pertot. Que...
1: Sí.
2: Tu aurais pu vivre encore un peu pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs.

0: avec un ange du tonnerre de Dieu, tu aurais pu jouer encore un peu.
1: Marc Gimbernat t'he demanat músiques per acompanyar aquesta memòria. M'has començat dient Lluís Llach.
2: Sí, l'incontornable, eh? Tu demanaré pas l'estaca.
1: No.
2: No, l'estaca deixem-li per... ens han fet somiar, a un moment donat, ens han fet somiar. Després de la mort del Franco, quan en Llach la va cantar a Barcelona, ens van fer somiar. L'estaca, el Nou Camp, en el recital de Llach, també.
1: El 85.
2: Però, el 85, aquí hi eren.
1: Hi vas anar?
2: Hi vaig anar, sí, a Rels via...
1: Sí, va fer un autocar,
2: va fer un autocar i hi eren tots. Sí, va ser una vellada fantàstica. Però aquest dia el que me va el més marcar i que me va posar el pèls drets, que és venim del nord, venim del sud.
1: Perquè va començar el concert amb aquesta cançó.
2: Amb aquesta cançó, sí.
1: Sí,
2: va començar el concert amb aquesta cançó. Era molt impressionant que tota aquesta gent...
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, tots els països catalans.
2: Tots els països catalans, sí.
1: Per cert, un parèntesi, no ho he dit, a l'entrada a casa teua hi ha una gran placa amb el mapa dels països catalans.
2: Mapes dels països
1: catalans. Amb la història de Catalunya Nord,
2: de Catalunya Nord,
1: de l'annexió a França.
2: Voilà, del Tractat del Pirineus. Sí, és bo... hi va haver quan se va fer el contracommemoració del Tractat del Pirineu.
1: Sí.
2: Vaig fer do amb la meva dona, vam fer do d'un tros de terra a la nostra propietat i sus d'una pret hem posat un mapa dels països catalans, donc les Isles de Balears, el Principat de Catalunya,
1: el País Valencià, Catalunya Nord,
2: amb una placa que recomemora totes aquestes dades de l'època. Era una bona cosa d'haver fet això. Jo encara ara me permet de temps en temps, quan veig gent que són en train de mirar, m'apropi
1: i expliques.
2: I explica, n'hi ha que comprenen pas, n'hi ha que són estonats de tot això. N'hi ha que comprenen pas, els expliqui la nostra història, és important.
1: Aquí queda clar, doncs, aquest venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Sí.
1: M'has demanat també Raimon.
2: Sí, Raimon. El Raimon l'he conegut quan participava a l'emissió d'Un temps d'un país.
1: A Ràdio Arrels.
2: Voilà. Amb el col·lectiu...
1: Anys 80,
2: Sí, amb el col·lectiu La Nova Falsa, on feien una emissió política. Jo, aquesta emissió... Era un poc com el canal enxiné, però en català.
1: Sí.
2: Voilà.
1: Sí. Voilà. I políticament molt engatjada.
2: Molt engatjada.
1: Recorda la gent que hi havia en aquella emissió?
2: Sí, en aquella emissió hi havia, doncs, el Bernat Casals.
1: Sí.
2: Hi havia el Bernat Casals, hi havia el Josep Serra.
1: Josep Serra.
2: El Josep i en Pereu Barrón.
1: Pereu Barrón.
2: Que sempre són pas més amb nosaltres. El Pereu Barrón... que era un xuminot, també.
1: Sí?
2: Sí, era un xuminot.
1: Però no conduïa pas trens,
2: no? No, treballava al servei, tècnic del camí de ferro.
1: Sí.
2: I hi havia també en Francesc Pugó.
1: El Pugó, sí.
2: N'hi havia un altre que me recordi pas, que parlava, també.
1: No sé. La
2: Germana Esplà.
1: Ah, sí, la Regina i l'Alberta.
2: La Regina i l'Alberta.
1: També participaven, eh?
2: Sí.
1: I utilitzàveu aquesta cançó del Raimon com a sintonia de l'emissió.
2: Sí, D'un temps, d'un país era la sintonia de l'emissió. És aquí que vaig conèixer el Raimon. El que m'agrada, sempre hi ha aquesta noció del país.
1: Sí.
2: El país sempre és aquí. I em pres un cantant bretó, que canta en francès, de temps en temps, però bon, un cantant bretó, en Gilles Servat.
1: Sí.
2: I una cançó que m'agrada molt del Gilles Servat és Le Pays.
1: Le Pays.
2: Le Pays, voilà. Bo, hi ha empresa en cantant francesos, en Jean Ferrat. Sí. Una cançó que me ten molt d'acord, t'aurais pu vivre encore un peu.
1: Voilà. D'acord. Molt bé. Marc, estic molt content i molt agraït que m'hagis primer acollit a casa teu, aquí a Tassà, que hagis acceptat fer memòria i que hagis explicat tan bé tota la teva trajectòria des que vas néixer aquí mateix a Tassà el 1952, la vida sí. Atesà, els anys, el tren groc, 20 anys, el sí. tren groc, el ciclisme,
2: sí.
1: tot això. I ara també la gestió municipal, perquè ets el primer adjunt d'Atesà.
2: Penso jo que t'agraeixi, perquè bon, m'ha permès de rememorar tot això, que són coses que pas, he pas descuidat, sí, sí. però bon, hi pensem pas cada dia. Que,
1: I ha permès també que ens reveiem, que sí. ens a reveure, que feia sí. anys que no ens veiem. Eh?
2: Sí, sí.
1: Jo recordo ben bé quan venies als estudis de Radio Arrels de Llacanus, amb sí. el col·lectiu de la Nova Falç, a fer sí. l'emissió.
2: Sí, sí, sí.
1: I també me recordi, com ja he comentat al començament, fer un reportatge amb tu, sí. seguint tot el tren groc, tu conduint el tren, i jo amb el micro, i tu explicant doncs, tot el trajecte del tren groc. Marc Gimbernat, gràcies i bon dia.
2: Gràcies.

0: Venim del Nord, la cançó de Lluís Llach, que Marc Gimbernat ha volgut en aquesta memòria, que he fet a casa seva a Tesà, a les darreries del març del 2021. Aquesta és la versió que en Llach va cantar en aquell històric concert al Camp Nou el 6 de juliol del 1985. En Marc hi era, i va anar, ho ha explicat, en un bus organitzat per l'associació Arrels. És amb aquesta cançó que en Llach va començar el concert davant de més de 100.000 persones. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, és a dir, els quatre punts cardinals dels països catalans. Aquests països catalans que podeu veure en un gran mural a l'entrada de la casa dels Gimbernat a Tesà, que ens recorda que el 7 de novembre del 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus, que, com diu la placa, separà Catalunya Nord dels altres països catalans. Si passeu per la ruta de Vilanova a Tesà, no el podeu mancar.
1: Memòria. La nostra gent

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
4: És ben cert que el caràcter muntanyenc de la viticultura dels països del Mediterrani Occidental, especialment en la seva part meridional, ha estat forçat pel mateix procés històric. La reconquesta, la repoblació després de l'expulsió dels moriscs, la industrialització i els regadius del litoral que van substituir les vinyes. Però el vessant muntanyenc sempre hi ha estat. I és en aquest vessant on les pràctiques vitícoles s'han transmès. Han transmès la seva disposició de plantació, de conducció dels ceps i les espècies per conrear en un territori agrest, eixut i transformat en terrasses i bancals pel viticultor. Com a síntesi, la pedra, entesa no només com un material de construcció, sinó com una cultura. La viticultura és un dels trets d'identitat més comuns dels països vitícoles de l'arc mediterrani. No és que s'assembli, és que és la mateixa. Aquest fet, per bé que en part presenta un caire costumista, té una significació de valor cultural i estructural en un món tan globalitzat com l'actual. La viticultura i l'orografia del Minervois, el Llenguadoc, amb els seus bancals escalonats en un anfiteatre natural orientat al sud, i els de Banyuls, el Rosselló, tenen molt a veure amb els de la Terra Alta, a Catalunya, Fogeres, el Llenguadoc, i l'Alt Túria, al País Valencià, però també amb els desapareguts viticultors de l'Horta d'Alacant, els ribassos de pedra viva, els murs dels anfiteatres, els rigols d'uns i els rierols d'altres, així ho demostren. Els vins de l'arc mediterrani, d'Alacant a Montpeller, de Joan Martín, publicat a les edicions Pòrtic.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Puntellà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Arboçols, 95.5.
2: Mai diguis mai o mai, desitja poder-vos de l'espai. Vols que ensenyi a volar?

cosa se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell serem un record que es perd amb el vent.

val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cop te costa de creure. Per designar els pèls que creixen sota el nas, a dalt dels llavis, en català tenim dos mots. Mostatxo, que prové de l'italià mostatxo, i també tenim bigoti. L'origen de bigoti és incert, però ens agrada recordar les propostes del mestre Coromines. Podria venir del contacte dels espanyols amb els pobles germànics en temps de l'imperi de Carles V. Els alemanys tenien el costum de pentinar-se el mostatxo tot dient «Bigot, bigot, Déu meu, Déu meu!» I els espanyols s'haurien cregut que parlaven del mostatxo, del bigoti. Vingut d'Alemanya també, a començ del segle XVIII, el brindis. Sí, quan aixequeu a la copa de cava per Nadal o per un aniversari. I bé, seria una deformació de «ich bring dich», que significa textualment «tu porto, tu t'ofereixo». Una fórmula tradicional alemanya quan aixequen els beires i els fan dringar. «Ich bring dich, brindis». I els catalans, inspirats pel castellà, també fem servir el verb «brindar». Salut i força al canyut!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
6: Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
7: Som el dimecres 17 de juny, bon dia. Pluja a Cerdanya aquesta tarda i un temps assolellat a la resta del país amb 30 graus a la plana i 23 a la muntanya. Demà les mínimes seran de 20 graus al Rosselló, Vallespí i Conflent, 13 al Capcí i 14 a Cerdanya. Les màximes seran de 31 graus a Perpinyà, 33 a Serret i a Prada, 29 a Prats de Molló, 24 a Manlluís i 27 a la Tor de Querol. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Conflent. A la nit, les temperatures seran de 20 graus a Perpinyà, 19 a Serret i 18 a Prada. Divendres al matí, sol a tot el país, tindrem unes mínimes de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret i a Prats de Molló, 16 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 35 al Vallespí, 34 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a tot el país, menys al Conflent.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
8: Ràdio Arrels, 100% en català.

pare vostre que esteu ara en mel, rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vost perenne, facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

pare vostre que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca

Aquí no hi ha... No. Aquí... Aquí no hi ha... Aquí no hi ha truc.

tant despertar-me sols carregos per mi. No has deixat ni un mot que pugui recordar. On és aquest repòs em donaves la mà?

el possible. Si no m'estimes tu, t'estimaré jo.

marcant amb mala mare els ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluç que creu el temporal.

que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Com t'ho podria dir perquè et fossis veritat?

0: Segon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: De música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.